0: també era un ritme que desgasta moltíssim, José.
1: Sí, sí.
0: Desgasta moltíssim en el Girona, perquè ha sortit.
1: Ara d'aturar el Mallorca amb sa pilota.
0: S'ha asfixiat, eh? Valles a la pilota, juga enrere, tocant per Leo Román, aquest cap a Pablo Torre. Pablo Torre per iniciar el joc de l'equip mallorquinista. S'ajuda amb Mascarell, deixa enrere, retalla Sigankov, continua la pilota. Mascarell canvia d'orientació a la dreta, cap a Manu Morlán, i repleguen ja el futbolista del Girona, el Mallorca ja en camp del Girona. Darrere la pilota, Sergi Lartanang. Cap a Mojica, Mojica cap a Samu, per l'esquerra té allà Virgili, a veure si pot encarar-ho contra un. Se'n va Virgili, agafa la directa, fa la centrada, corna!
1: Molt bé, va, el segon.
0: Té a Vitor Reis, aquesta centrada de Virgili que cercava Morici, i el Mallorca que gaudirà de nou d'un servei de cantonada.
1: I en De Vincenis ha decidit que farà cooling break, sí. I xerra amb en Pablo Torre i amb en Sergi Darder. En Mojica també cansat, demana aigua. Així que traurà el Mallorca el córner després de les indicacions que li ha donat De Michelis en Sergi, en Pablo Torre, que serà qui llanci aquest segon córner a favor del Mallorca.
0: El Mallorca no té pressa, el Mallorca està guanyant. I Esport 3 en joc, en directe, bona compte, Montilivi, a Girona 0-1. Pilota de Pablo Torre, intenta rematar Mascarell, passa per davant, Darder, que recupera, li toca la pilota a l'àrbitre.
1: Llei de l'avantatge perquè és per Mallorca.
0: Deixa seguir Pablo Torre la porta, cercant el cap de Morici, passa llarg, aquesta pilota no arriba. El pirata, pilota fora, servei de porteria pel Girona.
2: És un detall menor i és igual, però Hernández Maeso s'està inventant part de ses normes, perquè és que ja fa temps que ha canviat això, eh? Si li fes pilota encara que li caiguin el futbol, és aquí que ho tenia, ha d'aturar i pilota en terra.
1: Molt bé, Sergi Darder.
0: Ah, té a Darder en falta, diu Hernández Maeso.
1: No, anterior de Morlán, es creu.
0: Ah, pot ser. De 7 minuts de la segona part, 0-1 al marcador.
3: Parell que s'ha aturat una miqueta sa hemorràgia, Pau, en aquests dos darrers minuts.
4: En el final, el que està fent ara el Mallorca, en aquesta posició, per exemple, és sortir Somo. En el final, el que xerràvem, hi ha moments que si vens d'un partit on la segona part t'han passat per damunt, tu li has demanat aquesta, el que diuen, ser malos, això en el final, això significa que en els duelos, en els dols, has de ser fort. Uh-huh. I el millor és un 1-1. En el final t'estan, iguales el sistema, i quan t'iguales el sistema te trobes amb una davant i aquest és el teu, no n'hi ha d'altre. I en el final jo crec que això li n'hi ha bé.
1: Pablo Torre no pot més.
2: No.
1: Jo crec que és una rampa, que no hi ha lesió, però no pot més.
0: Unagi, pilota per enmig, la demana Alejandro Francés, cap a la dreta, cercant a Sigankov en el perill, Francés, penja la pilota, primer pal! La treu finalment la defensa del Reial Mallorca in extremis, torna a insistir Reis, la pilota queda dividida. Alerta, falta.
1: No. Diu que no.
0: Diu que no. Protesta de Montilivi. Pablo Torre, venga el Mallorca, si pot sortir la contra.
1: Que ve Jordi.
0: Falta Interjota. Falta Interjota per Vitor Rey, per al central. Claríssima.
2: Ets la primera?
1: No. En Sigankov per...
2: Cert, sí.
1: Per la piscina. I ara... En Jan Virgili en terra, també. Clar, perquè en Jan Virgili... Clar, és que això és de ser dolents. Ara li aixeca, però en Jan Virgili demana...
2: Sí, està en pizza allà.
1: Perquè sap que no pot deixar, no ha de deixar el terreny de joc. Però ha estat massa evident, crec. Veurem què fa en De Michelis. Perquè Pablo Torres que no pot més. Ja hi ha la taula...
2: Sí, Lubumbo,
1: sí. Serà el segon camp, visita Lubumbo amb Pablo Torre, veurem com ho...
2: Jo crec que això ja mos du a ubicar-se més amb Lubumbo i Virgili en els costats i amb Morici dalt. I per dins, òbviament, Darder, Morlanes i Samu Costan.
0: Darder traurà aquesta falta lateral a prop de la banqueta del Real Mallorca. Cama dreta, pilota llarga, la fica dintre l'àrea, toca amb el camp Morici, la rebutja finalment. Alejandro Francés, la recupera el Mallorca, Morlanes, canvia un servei llarg cap al porter Leo Román.
2: Ha aconseguit el Mallorca aturar el cop, eh?
3: Sí.
1: Però vendran més...
2: Sí, no, vendran més de cops, sí. Òbviament.
1: Falta de Samu Costa, alerta de Samu...
2: Però ja podrien donar-ho com algo noticiable després de que no hagi tingut respostes aquí en situacions semblants fora de casa en els darrers mesos.
1: I se'n va Pablo Torre, òbviament, i entrarà, retornarà Zito Lubumbo després de les grans sensacions que ha deixat a les seves darreres participacions amb el Mallorca, el jugador angoleny.
0: Això al minut 20 d'aquesta...

0: segona part a Montilivi.
1: Pablo Torre, que se'n va tocat, que segurament passarà per Juané d'Hospital i es recuperarà. I recorda que l'aplicació Juané amb tu demana cites mèdiques i consulta analítica sense esperes. Juané d'Hospital, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza en cuidar Juané d'Hospital.
2: Sa quin era Juané, també esperen que no. Ana Maria José Cifre diu que s'endurà, diu, ai, m'enduc el meu amo a Juané de... en Miquel Àngel Dinca, que diu, és perdàs, quines segones parts més dolentes que feim. En Enric Garcia, que diu que això se farà llarg si no feim el segon. En Joan Andreu, que diu, quin passar pena les segones parts del Mallorca. I el YouTube, el xat també ens escriuen. Deien, vinga amunt, Jan Virgili, i ara ni punt de comparació, la transmissió de Vetres és la millor. I és vera que avui mos veu moltíssima gent. Salutacions a tots. I mos veu gent de Logroño, també.
1: Que bé, Logroño.
3: Calle Laurel.
4: Logroño m'han puesto.
5: Sí. Saps que deia mon pare sempre? Logroño, caramba, caramba.
2: I això...
3: Bé, té bona rima, Logroño.
2: Jo he inventat Logroño perquè hi ha una voz que molt veuen que són d'allà, una ferrada.
5: Hi ha un cremador de pinyons.
3: Caramba, caramba. Això...
2: Jo avui sortiré a l'estudi, vos deus tots.
5: Hi ha un bar, però allà per Esquerra i Laurel, que fan xampinyons enormes.
2: Sí, són els millors, José. Són els millors, jo sempre que hi vaig m'han sellat.
3: Sí,
2: sí, sí. No, no, són de teatre directe. I a més...
3: Bernat Nadal.
2: No, no, saludant el meu nebot, saps? Gràcies, companys.
0: La pilota per Blim Blim per l'esquerra, per Joel Roca, Joel, que se'n va, per l'esquerra, per això d'estrem, penja la pilota llarga, el segon pal, no arriba ningú, arribarà això sí, Johan Mojica, el Colòmbia, que ha donat una passada espectacular de gol a Samu Costa, el 43 de la primera part, que fa que el Mallorca, de moment, vagi per davant en el marcador. Som al minut ja 67 de partit a Montilivi.
5: Quin marcatge l'està fent de Michelisson a Jan Virgili, que li demana, quan tingui la pilota, arranca. Arranca i en com Mojica ja t'acercarà.
0: Víctor Sigankov en la pilota. Víctor deixa la pilota enrere, la deixa per Víctor Reis. A la dreta té Alejandro Francés. La pilota ara als peus d'Acedino. Unagi. De nou Axel Witsel. El futbolista que va passar en el seu moment també per l'Atlètic de Madrid, José?
5: Sí, sí, cantarà de l'estàndard de Lieja.
0: Roba la pilota al Mallorca, se'n va Sergi Darder, regateja Darder, un contrari, fica el peu finalment. Francesc, pilota que se'n va fora, banda per a l'equip mallorquinista.
5: Crec que avui per primera vegada tenim l'impressió que el Mallorca està gestionant la situació d'una manera més adequada, interpretant el que li exigia el rival. Des que s'ha fet el canvi de sistema no hi ha aquelles entrades tan contundents per banda d'en Arnau o d'en Joel Roca pels costats, i en el mateix temps manté amenaça perquè tens en Lubumbo i en Virgili preparats per córrer si se dona l'oportunitat.
4: Quina pilota li ha donat a
0: Mojica? S'ha equivocat, Mojica.
4: Clar, perquè
0: parava, en Darder no s'ho esperava.
5: Estava respirant, no s'esperava. Estava acotat, però bé, ja està.
0: Perd la pilota del Mallorca, la recupera el Girona. Conducció de Fran Beltrán en el centre del camp. Posició de mitjor, de moment, mig volant dret cap a Alejandro Francés. Se'n va per davant, li segueix Jan Virgili, té davant Mojica, deixa la pilota per Sigankov, que ha fet quilòmetres, no sé quants avui, ha anat per tot. Pilota enrere, controla Fran Beltrán aquesta pilota.
5: Farà doble canvi Mitchell, Brian Hill i Cristian Stuani.
0: Witsel per l'esquerra, té Blin, Blin tenia posició de xut, estava molt en fora de totes formes. Joel, Beltrán a la pilota, Beltrán la deixa per Alejandro Francés, tot el Mallorca ja ha tancat, defensant aquesta acció ofensiva ara del Girona, la passada molt lenta, se'n va fora, benefici pel Mallorca en aquesta acció. Traurà la porteria Leo Romani, aprofitarà el Girona, com deies, Miquel Berger, per fer dos canvis.
5: Efectivament, sembla que Claudio Echeverri entrarà Cristian Stuani, davanter per davanter, el que passa que d'aquest és de veritat, i se'n va Joel Roca i entra Brian Hill, en aquest sentit no hi ha canvis.
1: I d'aprofitar amb els canvis per passar per Crec a l'ocasió, caramba, caramba, el vostre concessionari de vehicles seminous i d'ocasió Inca. L'Opel Corsa manual automàtic des de 10.900 euros, el Ford Fiesta des de 12.900 euros, el Seat Arona des de 14.900 euros, el Peugeot 208 manual automàtic des de 11.500 euros, el Hyundai Kona des de 15.900 euros.
3: Caramba!
1: Entre molts d'altres, Crec a l'ocasió, el vostre proper cotxe, brum, brum, el millor preu.
3: Estuani i Brian Hill sobre la gespa, i això sinònim d'amenaça, José Sánchez.
5: I de brainstorming a la banqueta del Mallorca, en sí. Raimondi, el preparador físic, i de Michelis. Entrarà Antonio Sánchez i li demana de Michelis que faci via. Els canvis el que fan és accentuar la idea que té el Girona. Se'n va en Joel Roca, entra en Brian Hill, jugador que el coneixem de sobre, que té molts admiradors. Jo no m'hi compto entre ells perquè m'apareix bastant poc productiu, t'entra molt pels ulls, comença mil coses, n'acaba quatre, esperant que una d'aquestes quatre no sigui avui. Però, òbviament, és un futbolista encarador, per amenaçar encara més en Mafeo, i ara tot el que produeixi per bandes el Girona ja té qualcú que ho pugui finalitzar dins l'àrea, que és en Cristian Estuani, que segueix en la seva edat sent el millor davanter de l'equip. El que passa és que ja, per una qüestió molt evident d'edat, li queda benzina per això, per jugar 20 minutets o poc més, però serà la primera vegada que el Mallorca tingui una preocupació.
6: Se'n va Jan Virgili, que recordem ha entrat al descans,
3: i
5: se'n va directe al vestidor.
6: Sí, se'n va directe al vestidor. L'Ubumbo jugarà a banda esquerra, Antonio Sánchez banda dreta.
5: I pensant que acaba d'entrar en Brian Hill per ocupar la banda esquerra, no és una mala idea ni molt manco, encara que tot vengui donat, perquè en Virgili no pot més.
6: Virgili t'ha donat sí, però 25 minuts i no, ja està.
7: Estava... En De Michelis avui està molt ficat dins el partit, altres vegades sí. Que Cali l'ha perseguit en la pressió perquè pressionàs, no estava ficat a dins el ritme del partit, perquè no estava
6: clar,
7: ficat.
6: És que no sé si podia, no sé si podia, Pau.
7: No, podia o no podia, antes del partit, si no pots, diu que no pots. Ja. I no surts, a fer 25
0: canvi,
7: minuts a fer
0: això. Han de quedar, clars, I, no? Que és perquè ha estat...
7: Fins i tot en Mójica, ara. Depèn d'una treta de banda, ha anat a pressionar-lo perquè anar a defensar.
5: Pot ser, Pau, que un jugador jove i més inexpert li costi més tenir aquesta visió tan clara de que avui estic per jugar i avui no?
7: Pues no ho sé, pot ser. Pot ser que siguem jove, potser volgués tal, però si no pots, és
5: també
7: que no pots.
5: Pensant que jugues a Catalunya, que avui tens aquí família, clar, amics...
2: Tots els amics no han estat amb
7: sí, però José, sí, però José, si surts...
5: No ho estic justificant.
7: No, està clar, però si surts, per lo menos que se te vei que te mors en el camp. Però és que no ha fet ni... Jo crec que Sprint n'ha fet dos. No ha fet, ni ha pressionat, ni ha anat una vegada perquè ha anat a la banda i ha centrat, però no hem vist... El Mallorca està sofrint i per la seva banda més, i no el veiem anant a la pressió com va... En Pablo Torre l'han vist que se fonia, perquè ha anat però a les pressions.
6: Sí. Però és cert, Pau, ens falta informació segurament, però en Jan Virgili ahir no estava per viatjar.
0: Arnau penja la pilota, remata Wilson, fora! Ui, Morà quedat ara mateix escorat per un desfibrilador. Mare meva.
6: Dos canvis més pel
0: Quina
6: Girona.
0: Quina rematada, Wilson, la pilota ha acabat a la dreta de la porteria de Leo Román, fregant el pal.
6: Se'n va Blind i entra Hugo Rincón, se'n va Fran Beltrán i entra Lemar.
1: Desfibrilador de qualitat preparat per a vostè i per tota l'afició mallorquinista. I recorda que amb l'aplicació Juaneda amb tu demana cites mèdiques i consulta analítiques sense esperes. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitals.
2: En Joan Andreu vos demana, li queden canvis en el Mallorca?
6: Li queden canvis en el Mallorca? Sí. Li queden dos. Dos i dues finestres. I una finestra.
5: Els canvis del Girona, per cert, en quant a disposició en el camp no canvien res perquè té un jugador com d'Arnau que manco de porter pot jugar de qualsevol cosa. O sigui que Arnau s'ubica com a central esquerre. Hugo Rincón, que té molta més claretat en l'atac i en la centrada, serà el carriler dret. I en Lemar per dins per en Fran Beltrán, que també li dona un matís més ofensiu i més combinatiu.
7: Això mateix, li dona aquest matís ofensiu a tot l'atac. Li ha posat tots els jugadors que té per a les posicions que siguin els més atacants de les posicions, i després el que ha fet ha tret una referència com en Estuani, que ara a les entrades no haurà una rateta petita, haurà un Estuani que és un rematador i que és molt bo fent això.
2: En Joan diu que en Jan Virgili, que xerrava abans, diu com deim un bon mallorquí ha passat serada davant del bou en Virgili.
6: Quart corna pel Girona.
0: Corna la part dreta de la porteria de Leo Román. Atenció en aquell llançament. Tot el Girona, excepció pràcticament del porter volcat a l'àrea del Mallorca. Pilota penjada. El cerca del control. El xut d'Alejandro Francés. Surt del viat.
5: Per cert, Marta, si t'arriba un missatge absolutament incoherent i que no entens des de Xile, és un col·lega meu, un bon amic, en Pat Lluís, que m'ho està escoltant amb una enriada de por i que m'acaba d'enviar un missatge. O sigui que sapigueu que és ell, que fins i tot des de Xile estan connectats i Better Radio.
2: Que bé, una salutació i per ell.
6: Ara sí que escalfa David López i s'haurà en Javier Loizola.
0: La pilota per al Mallorca, conducció d'Antonio Sánchez, diagonal a l'esquerra per Sito Lumumbo.
6: La primera que toca, no?
0: L'Angolàs en la pilota intenta...
5: I la primera volia fer un canyo.
0: Sí, és que... El 62, pel mig, volia passar de Hugo Rincón. Traurà de banda el Mallorca. Mojica, cap a Sito Lubumbo. Lubumbo per l'esquerra.
6: És que aquesta...
5: No, no passa.
6: Aquestes totes, però no el Mallorca. Se xiulen totes.
0: No aquesta... estic jo ara. Aquesta falta, Lubumbo, que indica Hernández Maeso. Crec que ha fet un poc de comèdia també aquí.
6: Clar, perquè sap que ho xiulen tot, Toni. Hugo Rincón, com tots els defenses, saben que aquestes les xiulen totes.
0: Minut 76 de partit, 0-1. Guanya el Mallorca, sí, sí, guanya el Mallorca a Montilivi, a Girona.
6: El que sí que poden confirmar és que en Samu Costa està recuperat ja.
5: Sí. poden confirmar que no hi ha virus
7: en aquest planeta que
5: pugui tomar en Samu.
0: Pilota per Paulo Gazzaniga.
5: No. Ha votat pressionant quatre futbolistes del Mallorca, però que el cua ha badat i a partir d'aquí la sortida del Girona fàcil. Molt bé, Antonio.
0: Recupera Antonio Bú, la pilotada se l'enduit Tomàs, acaba endavant, una pilota que recupera des de la defensa de la posició de centrals. Vitor Reis, servei en llarg, una pilota ara que no...
6: David entrarà allà.
0: Hugo Rincón, ara treu de banda, no, la pilota per Mojica, Mojica que la traurà en llarg.
6: Los tot dos. Entraran Javi Llabrés i David López.
0: Serà de dos de res canvis.
6: Sí.
0: Per part de l'equip de Martín de Michelis.
6: En David ha escalfat poquet.
0: Alejandro Francés juga amb Arnau Martínez, convertit ara en el lateral esquerre, deixant la pilota per Brian Hill que intenta anar-se amb Antonio Sánchez, fica la cama finalment del mallorquí,
6: no
0: la pilota
6: més.
0: Que va fora en servei de banda lateral, se llança a terra Manu Morlanes.
6: Sí, que òbviament serà un dels canvis.
5: Sí, aquí centrada en Javi Llabres té certa lògica, perquè tens en Antonio que pot ocupar qualsevol demarcació al centre del camp. El dubte el tenc en David López per veure si realment en De Michelis ja ha interpretat que ha arribat el moment de resistir.
6: Sí.
5: I ubica un tercer central o si això significa que el
7: millor serà
5: surt de la defensa.
7: Que passi en Omar Mascarell davant.
6: Sí, pot ser. Se dissenyarien Manu i Sergi.
5: Per descart, no? Per dir, dels integrants del centre del camp original, sí. Ja no està en Pablo Torre. Samu Costa no sortirà, Morlanes està sortint ara i dos seran
6: Sergi Darder. Se'n va Sergi Darder, se'n va Manu Morlanes, entrarà en Javi Llabres, entrarà David López.
1: I de canvis,
6: 12 minuts pel final.
1: I de canvis per donar-li energia en aquest Reial Mallorca amb energia. Que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb tens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en
3: partit avui, des del punt de vista de Michelis, molt exigent, Pau, a l'hora de pensar qui trec, qui no trec, qui està en disposició per jugar, qui no està en disposició per jugar. Avui,
7: de canvi
3: mèrit
7: de jugadors,
3: de Michelis.
7: De canvi de jugadors i de canvi de sistema quan t'ha vist que el Mallorca sofria. Sí.
6: Omar Mascarell, migcampista.
0: Doncs la pilota la té el Girona. Som al minut 78 de partit. Amb aquest resultat de 0-1 favorable al Mallorca, gol de Samu Costa, 43 de la primera part. La pilota per Alejandro Francés, fica una pilota llarga, David López intenta tear, la centrada Leo. Leo que bloca, Leo que atura. En aquesta centrada del lateral dretà de Hugo Rincón, la pilota la té el porter del Real Mallorca, té 8 segons per treure. Mou ja la pilota, la toca per Samu. Treu del llarg i fora problemes, fora complicacions.
5: Toni, que ho passa malament amb Miqui cada vegada que el Leo Román la controla, no? És una cosa.
0: Hugo Rincón toca de cara, juga cerca Lemar en retalla, deixa enrere Lemar a Javi Llabrés, Llabrés que pressiona.
5: Pasito.
0: La pilota per la dreta, Siganko que penja la pilota, alerta, Brian Mapeo! Ha sortit per Brian, per aquesta pilota! ATAB Mafeo ha evitat que Brian rematar i poguen empatar el partit. Pilota per Murici, Murici toca de cara.
6: Boníssim, Antonio.
0: Una cosa, poden fer mal. Venga, Sito.
6: Ai, ha caigut. Veurem si era... No, no era follo.
0: Ha trabalat Lubumbo. Estava posició correcta.
6: Sí. En aquesta lliga, jo crec que la lliga que més vegades s'ha vist generar jugadors de tota la història.
3: Quina llàstima.
6: No aturen de generar, de treballar.
3: Se quedaven la pilota.
5: Hi ha més gespes híbrides i jo crec que això dona molt de problema. No?
7: Jo generava una vegada.
2: Per aturar.
7: Tenia un entrenador, me'l va fer entrenar en el Mallorca B, camp sec, tot està cot d'alumini. Aquest dia vaig entendre que no havia de generar més.
3: I qui era l'entrenador?
7: Toni Cazorla.
3: Toni Cazorla.
6: Hombre,
3: salutacions.
6: Són els perfils, sí.
5: Jo crec que l'haguessin pogut adivinar.
0: A la Testuani la treu la defensa del Mallorca. Una pilota cap a la zona de tribuna. Cap a la zona que tenim davant. Brian Hill se farà llarg. Som al minut 80.
3: En Miqui ja comença.
0: No queden 10 minuts.
3: En Miqui, habitualment ho fa amb el temps afegit, però ara ja comença el 80.
2: Miqui, mare meva, avui. Bé, igual, mira.
0: No pot controlar aquesta pilota, Borrincón se perd en el tenir de fons.
2: La gent ho està passant molt malament, diu en Toni. No estic bé, me cubo.
6: Si s'aconsegueixen, aquests són els 3 punts de la temporada. Els 3 punts en lletra capital, majúscula, com es digui.
7: Com aquesta que s'ha covat.
0: És una empenta brutal cap a la permanència.
3: Jo vos he de confessar una cosa. Els primers 15 minuts de la segona part m'han deixat fus. De la tensió de la nerviada de veure que el gol estava per arribar. Ha estat terrible.
6: Bé, home.
0: Omar Mascaré intentarà evitar que la pilota surti. No ho ha pogut aconseguir finalment. Quina pressió, quin partidàs tan bé que està fent Omar Mascaré avui.
6: Una pressió a 80-90 metres de... A 2 metres de línia de fons de la porteria del Girona.
3: Sí, sí.
0: És la manera més eficient. Està guanyant el motor, eh?
5: És la manera més eficient que té el Mallorca de defensar-se, que sigui el més lluny possible de la seva porteria. Que hi ha moments en què un se veu obligat a resistir. Evidentíssim, però anem a intentar que siguin...
6: Targeta groga per Mojica, per perdre temps. En Mojica no era dels apercebuts.
0: Mojica que torna al seu lloc. Vigilante Sigankov, el Girona... No, ha posat la pilota en joc, però no pot,
6: no.
0: Perquè l'àrbitre no ho ha autoritzat. Haurà de tornar a treure Alejandro Francés. A reprendre el joc. Ara sí, la pilota per Vitor Reis, cap al porter argentí Pablo Galzaniga. Juga en curt, sortida de pilota controlada de darrere del Girona. Amb Arnau Martínez, juga amb Brian Hill, pilota de nou enrere, pressiona el Mallorca, ho fa ara Antonio Sánchez. Canvia orientació del joc, i va Lubumbo, evita. Finalment Alejandro Francés a Lubumbo. Ai. La pilota per Sigankov, alerta per l'esquerra, bona que fa l'esquena. Alerta d'aquesta contra del Girona, pilota per Estuani, remata.
3: Oh.
0: Leo! San Leo Romà! Una altra intervenció de veu del porter Pitius per evitar que una pilota creuada d'Estuani acabara el port de la porteria del Mallorca.
6: Leo,
0: una altra vegada, Leo! David López, corna!
5: No podem posar-li tanta emoció en aquestes històries. El Leo s'acaba d'equivocar i equivocar moltíssim després d'una situació que s'ha produït per una pèrdua d'un duel d'en Valiant, que és una cosa que ja... Vos va costar moltíssim de problemes la setmana passada de Vitoria.
0: Treu el corna Brian Hill, la pilota que va al primer pal, Murici el pirata que la treu, Lubumbo amb el cap, d'Arbia una pilota que arribarà fins al centre del camp.
6: És que avui veiem bé en De Michelis de perspectiva i és un poema també aquestes errades del Mallorca en defensa. Aquests crits són del cos tècnic del Mallorca, que tenim,
3: sí, que tenim just darrere, sí, ho hem vist en les imatges.
7: Però crec que s'ha enfadat.
2: Sí.
6: No, celebraven la tota banda.
5: No, imagina quan s'enfadi, Pau.
3: Celebraven l'acció defensiva d'Antonio Sánchez.
2: Jo passa una penada.
0: Pilotada cap endavant, controlada amb el pit. Antonio Sánchez, le marca, li vol robar la pilota. Arriba Lleveres per darrere, la pilota la recupera Brian Hill. Alerta que aquesta era un càmer fresc que se'n va cap endavant. Continua la pilota, segueix en l'esfèrica, bona conducció. Intentarà tirar Samu Costa. Va fer, arriba de darrere per tornar a enviar pilotada d'endavant. Mascarell, una altra vegada, cercant ara zona ampla per Javi Llebrer, venga, també un camp fresc en nostre.
5: Ha sortit
0: cap
5: per això,
0: Lubumbo.
5: Javi.
0: Se'n va Lubumbo, alerta que torna lentament el Girona cap al seu camp. Lubumbo entra a l'àrea, regatella Lubumbo, té Murici de vora, no arriba el pirata! Venga, un
6: demana
0: poc
6: mans,
0: més.
6: Demana en mans, diu que no el col·legiat.
0: Un poc més, venga, Mascarell, tura, frena, pilota llarga, corre, Sigankov, no arriba.
6: Sí, arriba,
0: oh, sí. Sí, arriba.
6: Però també Mojica. Uf. Està mort.
0: Que
6: no hi ha penal.
0: Sigankov. Mojica recupera la pilota. La juga en vertical cap a Antonio. Vamos, Antonio, venga.
6: Va, Antonio.
0: Deixa la rere de mar. Continua Antonio. Vamos, la carrera, Antonio. Segueix la pilota.
6: Falta la força. Diu que no.
0: Vale, que li ha faltat força aquí a Antonio Sánchez.
6: 4 minuts.
0: Mentre de mar s'endurà la pilota. Som al minut 85 de partit. Al minut 40 d'aquesta segona part. a Montilivi 0-1. Pilota per Axel Witsel, deixant per Sigankov la pilota, allà va Víctor Sigankov en conducció.

0: Oh, pilota per la dreta. Witzel, no hi ha aturall aquí, eh? Anades i tornades constants. Partit en moviment, partit en joc, tres punt d'infart que de moment viatgen cap a Palma. Pilota per la dreta, llarga l'assistència ara. Penjarà Orrincó, Mapeo que la traurà, glòbul de Mapeo, pilota al cel de Girona i tenint sens dubte també en aquest minut 41 de la segona part un motor que té nom i llinatge d'avui, és Canari Novo, Mar Mascarell.
1: Mascarell, un futbolista amb potència i força com els cotxes de Crec a l'Ocasió, el vostre concessionari de vehicles seminous i d'ocasió Inca Opel Corsa. El podeu trobar allà, manual automàtic des de 10.900 euros, el Ford Fiesta des de 12.900 euros, el Seat Arona des de 14.900 euros, el Peugeot 208 manual automàtic des de 11.500 euros, el Hyundai Kona des de 15.900 euros. Que voleu més? Crea l'ocasió, el vostre proper cotxe, brum brum, el millor preu.
2: Minut 86 i mig de partit, està guanyant el Mallorca 0-1 a Montilivi.
0: Javi, ja no per Morici, no arriba Morici, ho fa Gazzaniga, quina llàstima aquesta pilota, venguent d'un rebut i evitar que Morici pogués rematar per sentenciar. Oh, quin infart això, eh? Sanchis, alerta d'aquesta pilota llarga, corre Gorrincó, fins línia de fons, la penja llarga, segon pari, Mapeo que la traurà en joc aeri, en un control de pilota finalment de Brian Hill, es prepara per centrar, pilota el primer pal, David López, amb contundència, sense contemplació, treu una pilotada llarga, a conjunt que arribarà al mig del camp, la pilota per Lemar, Lemar de nou cap enmig, alerta d'aquesta centrada per la dreta, fora. Directament fora.
3: I ara si són vius, us haurien de tornar un minut a treure de porta, que és el que els fan anar tot sempre. Sí. Samu Costa es llança en terra.
4: Beníssim.
3: Haurà de menester assistència.
0: Minut 87.
2: Jo, es que vaig rebentat també i d'un molt poc minuts al terreny de joc és en Javi Llebrés. Sí, sí.
3: Jo vaig...
2: No sé si ho veus allà, però també ha fet un gest de no poder.
5: Home, sortiu un partit amb
3: escolteu,
5: aquesta intensitat.
3: Escolteu. És l'aficionat del Mallorca, no se sent molt bé, però bé. Cantaven l'himne del Mallorca, aquí a Montilivi se sent aquí. persones cantant l'himne del Mallorca a Montilivi i moltes més de 255 que ja se'n van a agafar el cotxe perquè tenen pressa o no sé què. Per part del Girona, òbviament, del Mallorca, aquí no se'n va ningú. El que no cantava era en De Michelis, que ha aprofitat per donar instruccions a en Javi Llebrés i també en Vedat Morici.
0: Bufant del mallorquinista, el vent de Girona, el vent de Montilivi.
3: Que seran 5, 6, afegit.
0: El vent de l'Empordà català, pilota llarga de Leo Román.
3: Voltant del 5, jo crec que estarà la cosa. A tot això, el Mallorca s'ha tornat més d'un minut a treure de porta. Cosa que està molt bé.
0: Sí, agafa sí. La pilota en la mà Leo Román per treure un llançament llarg. Pilotada, Globus que s'eleva al cel de Girona. Toca amb el cap Víctor Rey de la defensa central. La pilota torna a arribar als peus de Leo Román per tornar de nou a agafar la pilota. 89, 44 de la segona part. Gran pendent del que fa girar Hernández Maeso. Treuen llarg, a veure Morici. Intenta Morici.
3: Molt fort en els duels amb Víctor Rey.
0: La pilota, Mojica, pilota llarga, no arriba ningú. Deixarà finalment morta per Arnau Martínez. Per el capità del Girona. Per sortir amb pilota des de darrere en un llançament llarg. Corgo Rincón ho fa també amb Mojica, li guanya la partida de moment al Colòmbia, alerta que li pren la pilota, Rincón, pilota enrere, remata Estuani, queda morta, Antonio fora, Mojica no pot fer això.
3: Alerta, va.
0: Lubumbo està fresc, vamos Lubumbo, encara Arnau Martínez, Lubumbo entra a l'àrea, prepara per xutar, retalla, xuta, a l'armat de Gazzaniga.
3: Quina rematada més dolenta. S'està tornant completament boig el partit, sí. Ja està absolutament trencat. En Mojica li segueix fent voltes història d'abans i demanant-li explicacions a l'assistent, però aquí l'única cosa certa...
4: 4 minuts més.
3: L'única cosa certa és que l'actitud d'en Mojica desentendint-se de la jugada li ha pogut costar sapata del Mallorca. No és comprensible, passi el que hagi passat des d'una perspectiva arbitral.
0: Brian Ángel en la pilota, banda esquerra, pilota penjada llarga, cercant Hugo Rincón, la deixa morta, Mojica, el peu de Mojica, que vol sortir Mojica...

0: Per treu aquesta pilota, Mojica, no te la jugui dintre de l'àrea.
1: Ara vol que li facin falta, Mojica.
0: Està entre dos contrari, la treu molt vertical, la pilota, mira Murichillà, un poc més, eh?
2: Continua Mojica vinga, protestant.
0: Un poquet enrere, que queden 3 minuts i mig. En Lots a defensar, que són 3 punts boníssim que mos podem endur a Palma d'acabar així. 3 punts que mos donar una empenta gran en vista a la permanència, una aimera primera divisió. Brian Hill, banda esquerra, té davant a Cito.
1: No, Cito no, Cito no.
2: Falta clara.
0: I fa falta en una falta, en un semicórner, poden dir així.
2: Sí, directament. Sí.
0: I ens... Treu ràpid el Girona, alerta, que sigui en col dintre l'àrea, xuta cap a dreta, fora! L'arbiat, han de perdre un minut més aquí.
2: Mira, el Samu torna a estar en no, terra.
0: En terra, Hernández Maeso que mira el rellotge, no, 91-15.
1: El que passa que ara convé no fer-ho molt exagerat, perquè no. Si no t'afegeixen un minut més i és encara pitjor.
2: Però està bé, perquè en Estuani xerra amb ell, mentre, saps? Mentre en Samu està en terra, que es recupera ja, Estuani xerra amb ell i en Bernard Maeso no mira en Samu Costa. Treu el Mallorca, 2 minuts.
0: Llançament llarg del porter i Vicent Leo Román. No han pogut agafar la pilota, sí que ho fa Arnau Martínez, enviant-se a Brian Hill, cercant a Luco
1: Antrua,
0: no passa res.
1: Res.
0: Brian s'ha enduit la pilota, protesta Brian Hill, Hernández Maeso d'una manera molt descarada, Maeso s'apropa a Brian Hill.
2: 2 minuts. 2 minuts eterns.
0: Buah, Leo Román.
1: I si tot acaba com volen que acabi, pensaran, mira, d'una vegada hem estat més dolents, més pillos.
0: Serà la primera vegada que el Mallorca a primera divisió puntua Girona, i de quina manera? D'acabar així amb els 3 punts.
2: Això diria que està garantit.
1: Puntuar, sí, no? Sí, molt malament s'hauria de donar per no puntuar, sí.
2: Però bé.
0: Hugo Rincón canvia el joc a Brian Hill, pilota per l'esquerra, tot es tendre de Brian Hill.
2: És el típic comentari que fan terrades i fan ganes de Mataró, però...
1: No. Ja ha rebut, però...
3: No,
0: no, no. Martínez, pilota llarga, no arribarà...
2: Minut i mig.
0: No arribarà Víctor Sigancó, la pilota se perd per línia lateral, banda per al Reial Mallorca.
2: Què dius, terrades?
4: Moderació,
3: moderació.
4: Moderació.
3: Tranquil·litat. Sempre moderació.
0: Traurà de banda Johan Mojica. Des de la part esquerra de vora la banqueta de Mitchell. Demana Mitchell, mira l'àrbitre, com ho va dir, està perdent temps. Treu Mojica, Samu, mitja volta de tisores, pilota enrere.
1: Vinga, un minut.
0: Fora de nou, darrers, 60 segons de partit a Montilivi. Treu de banda, vinga el Mallorca, ben fermada aquest 3 punts. Ja falta per el Girona. Falta a favor del Girona, Alejandro Frontes
1: col·locarà
0: la pilota.
2: Puja Esporte.
0: Paulo Gazzaniga puja tot el Girona rematant aquesta possiblement darrera acció del partit. Mentre Lemar serà l'encarregat de llançar aquesta falta.
2: Mig minut. Alerta, treu ràpid.
0: Treuen ràpid.
2: Targeta groga per Lemar.
0: No, demana... autoritzat. No, si demana el barrera, han d'esperar l'autorització de l'àrbitre.
2: Coses del Lemar, també. Però bé, va bé.
0: La banqueta del Mallorca, tota la banqueta pràcticament ja dreta, porada en dret.
2: Tota.
1: En principi d'aquesta ja està, eh?
0: Lemar traurà aquesta falta, preparat perquè repiquin. A veure ben Lemar, si la pilota acaba fora, pivotada llarga. El cop de
1: Leo.
0: Leo Leonet amb el punys. La pilota la va treure Javi Llebrer, mitja volta Llebrer, ensurada, minut 94. Repiquen, s'escapen.
1: Sí!
0: Final de Montilivi, el Mallorca acaba de donar una passa de gegant en vista de permanència amb el gol de Can de Samu a la primera part a Montilivi, Girona 0, Mallorca 1, que repiquin avui, sí, i en gran les campanes de Maceu.
1: O portuguès Toiro, com se digui això, ha donat els 3 punts al Real Mallorca amb el seu 7è gol. Quina celebració, José Sánchez, quina celebració, Pau Sandrós, que han fet, que estan fent, que estan celebrant els jugadors del Real Mallorca. És la victòria de la temporada, en mayúscules, quan més complicat ho tenia el Mallorca, en un camp complicat, en un camp on sempre ha perdut, després de no guanyar mig any fora de casa, el Mallorca ha doblat la seva aposta, ha guanyat i ha deixat la seva porteria a 0. I ara, en uns moments, en un estadi on la temporada passada es va veure un dels episodis més tristos entre aficionats i jugadors, avui el que es veurà és la celebració màxima, la celebració d'un equip que frega la permanència amb aquest triomf del somni.
4: El Mallorca amb aquesta victòria suma...
5: Tres punts que mos duim, Toni.
4: Clar que sí, suma 38 punts. Supera el Girona a la classificació. Ara mateix és 15 a la taula. Això significa 4 punts per damunt la zona de descens. I atenció, feia 6 mesos i mig que aquest equip no guanyava fora de casa. Feia més de 5 mesos que aquest equip no deixava la porteria a 0 fora de casa. Avui tot s'ha aconseguit, ho ha passat molt malament, sobretot els 15 primers minuts de la segona part, per al Mallorca celebra una victòria i la celebra Miqui, Toni Fuster amb els aficionats presents a Montilivi.
0: Ara mateix els futbolistes s'apropen a la graderia amb aquell 250 aficionat del Mallorca. Els futbolistes amb les suadores ja vermell i calçons negres com el vermell dels aficionats per celebrar tots junts aquest 3 punts que donen glòria avui aquí a l'estadi Montilivi.
1: Manu Morlán és que arriba a la graderia a celebrar-ho amb familiars i amics. Sergi Dardem, una intensitat màxima a la seva celebració. Amb Leo Román, com s'ha llançat de genolls com si celebrés un gol. Leo Román, la victòria és importantíssima. És la primera vegada aquesta temporada que Leo Román deixa la porteria a zero fora de l'estadi de Sant Moix. En quin moment? Quin moment ha triat per fer-ho? Els jugadors regalen les seves camisetes, ho fan Pablo Torre i també més jugadors com Omar Mascarell. Quin partit que ha fet Omar Mascarell. Quina exigència física li ha demanat el partit i com ha respost el jugador canari que s'està guanyant o està demanant el manco a crits una renovació. Samu Costa, també l'autor del gol, ho celebra en la graderia, també Johan Mujica. Quin contrast, perdoneu, recordava abans, en aquesta imatge, amb aquesta imatge de jugadors i afició, d'aquesta comunió màxima entre els jugadors i els aficionats respecte al que vàrem veure la temporada passada. Samu Costa, l'autor del gol, l'autor del gol, l'autor del seu setè gol serà qui parlarà amb els mitjans amb drets, a qui escoltarem de seguida, celebrar una victòria i explicar una victòria que ha costat sang, que ha costat suor, i que és una passa, no una passa i mitja encara, segurament, però una passa importantíssima cap a la permanència.
4: Sens dubte, una passa molt important per la permanència. Recordem que ara mateix, a falta que jugui tota la jornada, el Mallorca té un marge, un matalàs de 4 punts respecte del Sevilla, que és qui marca aquesta zona de descens, i de 5 respecte del Llevant, que té un compromís complicat aquesta setmana davant el Villarreal. Com deia Miquel Berger, Samu Costa es prepara per fer la seva valoració d'aquest triomf importantíssim, el primer en la història del Mallorca a primera divisió a Montilivi. L'escoltam.
6: Buenas noches, Samu, triunfo de enorme valor.
7: Sí, bueno, estoy muy, muy, muy feliz. Creo que el equipo lo merece.
8: Está loco. Ahí tiene está. Que ir a la selección sí o sí, está loco el Porto. Muy bien, mi amor, muy bien, muy bien.
9: Ahí está, Mojica, el compañerismo.
7: Esto es mi familia, es como una familia. Y pues gran trabajo de Omister, de toda la gente, que lo merecemos y seguimos trabajando. Y pues a la afición que ha venido mucho y pues os quiero a todos.
9: Un equipo con mucho compromiso, ¿no? Y mucho corazón hoy aquí en un partido decisivo.
7: Sí, bueno, sabíamos lo que había pasado semana anterior contra la vez que nos remontan y había pasado ya algunas veces. Y el equipo hoy ha dejado todo. Tengo el corazón lleno de orgullo por ellos, toda la gente, los que no han jugado celebrando. Merecemos mucho y gracias a todos los compañeros por lo que me ayudan.
9: Deis un paso muy importante para la salvación hoy.
7: Sí, un gran paso, pero hay que seguir trabajando y mantener la humildad y este compañerismo.
9: ¿Qué ha significado para ti este gol?
7: Bueno, es un gol más. Mucho mejor ganar el partido que meter el gol. Y pues este gol es para mi familia, para mi mujer, para mi hijo, pues que están en casa y os quiero mucho.
9: Enhorabuena.
7: Muchas gracias.
9: Tremendamente feliz.
10: Molt emocionat.
4: Espectacular,
10: doncs,
4: espectacular la temporada que està fent Samu Costa. Deia Mojica, aquest home ha d'anar al Mundial. Sí, deia, sí. Referint-se en Samu Costa, que és el segon màxim golejador de l'equip després de Vedat Muriqi. Veig que en José Sánchez ja s'asseu, sí. Ja ha passat sí. Els nervis, els tres punts estan a la butxaca. José Sánchez, ara ho escoltarem amb la gent, en els oients, que no te pots imaginar. Després també ho vos diré, perquè crec que és important. Crec que avui aquest programa està batent rècords d'audiència, els sí. Que poden quantificar. en l'aplicació, en el YouTube. Sabeu que és una autèntica barbaritat. Ho celebra en Pau Cendrós perquè diu que és culpa seva.
5: Bé, no,
10: I el resultat, ho he dit, és a mitja part.
5: Saps qui diu que dones bona sort? En Marc diu, Cendrós, da suerte, que vuelva siempre. Almenys per resultat també.
4: En aquest tram final de temporada. Està fitxat, segur. Però sí, després ho comentem perquè crec que avui és una autèntica barbaritat l'audiència que està tenint d'aquest programa. José Sánchez, ja des de la reflexió, al costat d'Antoni Fuster, els dos heu vibrat amb aquest partit, heu patit amb aquest partit, i l'important que era sumar els 3 punts s'ha fet, però també crec que se li ha de donar molt de valor, José, a com ho ha aconseguit aquest equip després de la setmana dificilíssima de salut que han passat els jugadors.
2: Sí, jo crec que quan analitzàvem el que podia exigir aquest partit no tenien en compte aquesta variant, no? De que hi havia futbolistes molt importants amb una situació física molt precària, i m'ha quedat al·lucinat de saber que en Samu Costa és un dels jugadors que estava afectat, perquè en el seu partit no ho ha mostrat en absolut. Però més enllà d'això, aquest també és comportament col·lectiu de l'equip. De la primera part, que ja l'hem analitzada i tindrem temps segur, i en De Michelis ho comentarà, mos ha agradat bastant. Jo crec que els plantejaments d'inici en De Michelis sempre són bons, però avui mos quedam amb la mirada que ha tingut l'entrenador a la segona part. O sigui, avui, quan ja han vist que en el Mallorca el començaran a exigir, com sempre, els costats i centrades, i entraven Estuani per finalitzar aquestes possibles situacions, mos trobàvem davant un escenari que ja el reconeixíem de Vitòria, que el reconeixíem del dia del València, i on havíem vist que l'equip no tenia reacció, i l'ha tinguda des d'una perspectiva d'anímica, de voluntat, de posar-hi tot el que s'ha de posar, però també, el més important, des de les instruccions des de la banqueta, de la manera en què s'ha canviat el sistema i s'ha trobat la forma de contenir les embestides del Girona amenaçar, perquè no oblidem que el Lubumbo l'ha tenguda per estalviar-nos un parell de minutets de patiment. De cada vegada m'agrada... Mengonya fa riure, eh? I ara te diria que pilota d'òpera en Morici, sí. En Samu en el Mundial, i en Leo Román també, i en De La Fuente que s'arregli... No ho sé, avui ja estic molt content, se me'n passi el susto, ho estaré encara més. Però és que, sincerament, m'agrada cap a on camina aquest Mallorca, i avui ha fet un exercici de resistència combinat amb intel·ligència, a la segona part, que me fa ser molt, molt, molt optimista de cara en el que queda de temporada i d'entrada de cara en aquest cap de setmana, perquè és divendres, han guanyat, poden seure en el sofà a veure com tothom ho passa pillo i tothom sent que està molt apretat perquè el Mallorca ja ha guanyat. Imagineu-vos ser el Sevilla que juga
4: dilluns.
2: Sí, anem a passar gust d'aquest cap de setmana llarg.
4: Sí. Pau Cendrós, tu que has dit que la primera part havia parescut bona, no espectacular, però bona. La segona, crec que coincidim tots que el primer quart d'hora ha estat un naufragi absolut, que recordava molt el que havia succeït a Mendizorroza, però ja De Michelis ha retocat 4 cosetes i amb els canvis, i ho ha surat l'equip.
11: Me pareix que l'equip ha fet el que li ha demanat el míster, el que li va demanar la roda de premsa de la setmana passada. Jo crec que és un equip que ha sabut sofrir. És veritat que... Ojalà no sigués tant, però veure que ha sabut sofrir. En el final, quan t'ha retocat el sistema del míster, és veure que igualant jugadors que m'ho tragaven per les bandes, pues hem anat millor, i traient el jugador de refresc, com ha dit José, no? Al final és una amenaça que tens, perquè sempre que estàs dins àrea sempre has de pegar alguna mossegada perquè no se t'apoyin dins àrea i estiguin tan tranquils, no? Jo crec que és veritat que el Mallorca ha fet un partit, el partit que havia de fer. Jo crec que ha sortit molt bé, ha sortit sapiguent on havia de fer mal, que era la pressió alta, i després quan la segona part, bueno, la primera part ha trobat el premi, i la segona part ja era un altre partit, el Girona s'ha volcat a dins àrea del Mallorca, però ha sabut sofrir, jo crec que ha sabut sofrir.
4: Deia De Michelis ahir en la prèvia que havia exigit molt els seus futbolistes durant aquesta setmana, que havia estat una setmana dura, evidentment va amagar tot el tema del virus, i avui evidentment els futbolistes han respost i han pogut treure endavant aquest partit. Va infeliç en Pau, va infeliç en Toni Fuster, en José Sánchez i Marta i els nostres oients. Que...
5: Moltíssims missatges i tots són d'alegria, quan no pot ser menys. En Sergi diu, hem d'anar amb molta calma, som mos ha de ser un fortí, l'escenari clau per fermar La permanència en Dani Serenal, uf, quin patiment. Jo el que em preocupa és en Maurici, que no ha tornat marcades del Rayo. En Joan, que diu, el meu cos no aguanta més, que repiquin les campanes, ho posa en majúscules, per una victòria amb cap i en cor a un partit d'infart que val una virtual, entre parèntesis, posa permanència. Ho havien de surar i ho hem surat. En Lluís Moreno, que diu, segon partit guanyat fora en tota la temporada, i ha que anar a Lluc. En Montserrat de Canyamel diu, a la fi la segona victòria a camp contrari, 4 punts del descens i el coratge que ha de donar va guanyar també.

0: Mitja plantilla malalta, endavant Mallorca. En Miquel Boussà diu, he esperat acabar per allunyar es gafe. Diu, estic contentíssim, en majúscules, d'haver-me de veure la meva opinió de la setmana passada de que el Mallorca només trauria dos punts més en el que queda la temporada. Com diuen en castellà, fa, sento a la boca, ell mateix, no? Però està content d'haver-se equivocat. N'Eduardo ho diu ben clar, diu, solamente olé. I això és que en Pau avui també té una de fans, en Jan diu Pau, quédate, ole, ole, caramba, caramba.
1: Caramba, caramba, caramba, caramba. Somos que dirán nosotros. No, però... Espera-t'ho dir, sí, sí. Toni. Toni,
2: no,
1: dit.
2: Es Paula parla.
1: Ho he dit, ho he dit. Jo ho he dit a la mitja part. Quan dic, no, passarà, no, passarà, estic jo aquí, avui 0-1, avui 0-1.
0: I na Maria José Cifre, que me fa molta gràcia perquè sempre pateix moltíssim, també s'ho passa molt bé, perquè deia un moment, sou divertit. És un plaer escoltar-vos, quasi m'oblid del partit. I també diu, això és millor que guanyar la Lliga. Guanyar avui a Girona.
3: Sí, per servir, Pau.
4: El perro, sí. Volen...
0: Què diu el perro? Què diu en Pau?
4: Vos ponen el Lluís en el José Sánchez i jo.
0: Diu, que se pixa en Toni.
4: Voy a morir. Os he querido mucho.
0: En Pep és el millor. Mi Antoni plora i tot és real. En Pep i Berro, una ferrada, perquè és el millor, de veritat.
3: Els missatges de la nostra audiència amb Iberret, Iberret, la fibra i mòbil que viu el partit com tu amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i passió. Iberret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, des d'aquí, Iberret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes, Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
5: Iberret!
2: Estàvem a l'espera que surti Martín de Michelis a la sala de premsa de Montilivi. Estàvem llegint en Miquel Verger, que ja està arribant en aquella zona mixta, la zona de vestidors, a la zona de la sala de premsa. Encara no surt el tècnic argentí. Començam a analitzar, si vos pareix, punt per punt, i jo començaria per la porteria. José Sánchez, el Mallorca només havia deixat la porteria a zero fora de casa en Lliga una vegada, que va ser contra l'Oviedo i jugava Beristrom aquell dia. Leo Román avui ha deixat la porteria a zero per primera vegada, ell, a domicili aquesta temporada. I ha tingut tres intervencions de molt de mèrit, que sumen punts, que han salvat el partit. És cert que també té aquella petita taqueta en els darrers minuts que bé,
1: sí, que ha
2: entregat malament la pilota i ha estat a punt de crear una surt. Bueno, l'ha creat, definitivament. El que no ha creat és el gol en contra.
5: Sí, però més enllà que ha tingut dues, tres situacions en què ha hagut d'intervenir i eren molt exigents, sobretot amb aquella de la primera part de Echeverri, que és un mà a mà que el treu, crec que en sopeu, que és una aturada molt de futbol sala, de handball. Més enllà d'això, amb aquest en què el Mallorca avui ha dins de les seves capacitats i del que podia allunyar en el Girona, sí que ha tingut moments de resistència dins àrea, però crec que avui el Mallorca s'ha aplicat dins de lo possible per intentar viure el més lluny de la seva porteria, i això són situacions que òbviament el porter agraeix. A partir d'aquí, el fet de deixar la porteria a zero, jo crec que és una injecció anímica també important, no? Ja no és només... principalment és guanyar, però deixar la porteria a zero te fa creure amb el procés, te fa creure amb el que fas, i que era una sempenteta en el sentit positiu que en Leo li faltava des del començament de la temporada. És una qüestió que ja hem tractat en aquest podcast de culte que es diu De Pinyol Vermell. Crec que no mos hem d'oblidar que Leo Román és un porter debutant de primera divisió. Tècnicament no ho és, però és la primera temporada que juga en regularitat i juga tota la campanya. A partir d'aquí crec que el nivell d'exigència ha de ser elevat perquè ha d'anar en concordància amb les seves capacitats, però també s'ha de tenir present això, que és un porter que per primera vegada si veu sent titularíssim i a més amb moltíssima distància en quant a qualitat amb la segona opció. Però sí, crec que és el que dirien els castellans, els clàssics, un espaldarazo, no? És a dir, sí. Que una cosa que el Mallorca anava perseguint des de feia temps i que només pot tenir conseqüències positives. Tot i que ha hagut errades individuals que mos han acostat moltíssim a no deixar la porteria ser un pic més.
2: Si parlant de la defensa del que té davant Leo Román, Mafeo, recorden que ha vist targeta groga i que no jugarà diumenge que ve contra el Villarreal. Valiant, semblava la primera part que era una d'aquestes víctimes del virus i ha complit. En Mascarell, servei per tot, és com un guinevat d'aquests suïssos que servei per tot. I Mojica és d'aquests partits que en ocasions te sembla Maradona i, bueno, Maradona,
0: és que el millor lateral esquerre del
2: món,
0: MVP, sí,
2: i, en els altres te fa perdre els nervis.
1: S'ho ha de fer mirar, Mojica. Mojica s'ho ha de fer mirar, perquè hi ha situacions que mos estan jugant una entitat, un jugador, els teus companys s'estan jugant una cosa, s'estan jugant una permanència, s'estan jugant un objectiu, s'estan jugant cadascú un objectiu personal i tu no pots fer segons quines coses. Ja m'ha parit perfecte que sigui mundialista, que sigui un fenomen, que vagin sos calçons per jo no. Però si has de defensar, si et defensa, has de defensar. I això és el primer. No pots deixar un baló sense defensar perquè tu creus que t'han fet falta. No falta si el senyorito Maeso no pita falta. I fins que no piti falta, tu segueixes defensant. Perquè si això li hagués costat un punt en el Mallorca, arribes aquí i si te piten, què fas? Surts del cotxe com va sortir ell o t'enfades?
2: Yeah.
1: No? No. Tu, la teva

0: La teva primera feina és defensar. I això és el que t'ha demanat el míster. A ell i en Mafeo. I això són coses que ens han costat molt de partits, molt de gols. I xerrant del Leo Román, molt de problemes que ha tingut, perquè ha fet molt bones intervencions en Román, molt bons partits. Però clar, si te tiren 32 vegades perquè feim mai gols, o transicions, com en el principi de temporada, m'ho feien 30 transicions i ja quedaven tots al davant del porter, doncs qualcuna li haurà d'entrar, en el pobret. Sí. Està clar.
1: I el cas aquest de Mojica pensava, bé, són situacions que se poden corregir i corregir-les des de la victòria sempre és millor, però aquest raonament s'acaba des del moment en què te'n dones compte de que el subjecte de la frase és Johan Mojica, per tant, no el canviarem en aquestes alçades de la pel·lícula. I això mos du a una qüestió que han tractat durant tota la temporada, és que el Mallorca és víctima de la manca de competència interna en determinades demarcacions, i això, sobretot els laterals, tant en Mafeo com en Mojica, se n'estan beneficiant.
2: Que de fet ara veurem contra el Villarreal qui juguen és lateral dret. Recordem que hi ha un lateral dret natural que és en Mateu Jaume Morell, però veurem si opta per Antonio Sánchez, si fins i tot posa Valin, que també ha jugat en qualque ocasió, no amb aquest entrenador, però en qualque ocasió també ho ha fet. Veurem què passa aquí per això que tu dius, Pau, perquè sembla que hi ha posicions que no hi ha hagut competència interna aquesta temporada.
0: Això ho hem xerrat d'aquí sempre, no? Jo crec que és una cosa que a l'equip li ha fet molta manca de competició. Si interna te fa la competició externa. Al final hi ha laterals, que jo ho he dit aquí, i ben clar, si no li fiquen dins el cul no ho fan bé. I
2: surt de Michelis, me diu. Ah, no, en José Sellamos pues indica tenim... que de Michelis a Movistar, sí, amb el nostre company de Movistar. Per tant, escoltam el tècnic argentí.
3: Bueno, muchas gracias y bien dijiste. Feliz porque venimos a buscar los tres puntos en un campo, encontrar un equipo súper difícil. Bueno, lo necesitábamos, así que feliz.
4: Contento por el triunfo, pero también por el equipo. En la primera parte, valiente, presionando arriba, bien con el balón. Y en la segunda parte, ante un rival que apretaba con compromiso y sabiendo sufrir.
3: Sí, está claro. Vinimos a plantear una presión alta para sentirnos más en partido. Creo que era la única forma de no dejarlo jugar a ellos, un equipo que lo hace muy bien, que tiene un funcionamiento muy aceitado. Nosotros estamos en crecimiento. Y después la segunda etapa, obviamente, que el rival nos llevó, nos vimos obligados a hacer algunos cambios.
2: Sí, cambio de cambio. Deixam en De Michelis a Movistar perquè entra ara mateix a la sala de premsa de Montilivi ja el nostre company Miquel Orsé.
5: Respuesta, señor Quivetre Radio. Enhorabuena por la victoria. Qué victoria, qué momento. Y hábleme de el orgullo que siente por este equipo.
6: Sí, bueno, primero buenas noches para todos, gracias. Sí, ¿en qué momento? En un momento crucial, que lo necesitábamos. Abriendo la jornada sabíamos que no solo nos iba a beneficiar desde la posición, entre los tres puntos, sino también que desmoraliza a los que compiten por lo que competimos nosotros. El equipo mostró carácter, creo que fuimos muy valientes en la primera etapa, donde fuimos a presionar altísimo, haciendo tantísimos desgastes. Creo que era la forma de venir y complicarle la vida, futbolísticamente hablando, al Girona, un equipo que tiene un funcionamiento muy aceitado.

0: goles, ya le dije que tiene que enojarse, no solo me enojo yo, sino a él también. Y que siga aprendiendo Samu. Me permiten hacer una mención especial, se lo quiero dedicar este triunfo a mi hijo, que desde lejos, mi hijo Bastian, apoya mucho y sobre todo el domingo tiene su cumpleaños, no voy a estar ahí, así que le quiero dedicar el triunfo a él. Gracias.
1: Pues lo dejamos aquí, gracias y buenas noches.
0: ¿Cómo?
2: Fins aquí.
0: No, bueno, Bastian no está ahí, que de hecho tuvimos el lujo de poder cruzarnos antes de despegar hacia acá, de cruzarnos con él, con Bastian. Jugué 8 años, tengo una gran relación, pero nos gustó ese nombre cuando nació mi hijo en Alemania, así bueno, se lo pusimos. Ok, gracias, buenas noches.
1: Gracias, aló.
2: Jo crec que li han demanat per Ernest Vestager, a veure si tenia res a veure el nom del seu fill amb ell, i diu, no, mos han creuat, sí, però no té res a veure amb ell, li va agradar de la seva època a Alemanya. José Sánchez, Pau Cendrós, anem a seccionar una miqueta aquesta roda de premsa de Martín de Michelis. Diu sobretot, i ho ha repetit un parell de vegades, que està orgullós dels seus futbolistes, que està feliç per ells, perquè arriba un moment que és difícil controlar les emocions i que per això està feliç per ells, i sobretot perquè diu que ha estat molt dur aquesta setmana, però que ell cercava una reacció i que aquesta reacció, afortunadament, ha arribat, i que tot el mèrit és dels futbolistes, i que la victòria, aquest títol m'ha semblat extraordinari, que aquesta victòria, José, desmoralitzen els rivals.
3: Sí, jo crec que ell era molt favorable en aquesta idea de jugar primer, òbviament això no se tria, però crec que nosaltres des de l'altra banda ja ho hem viscut, no? De veure que se van donant resultats divendres, dissabte hora baixa, i vas tu a jugar, jo què sé, diumenge a les 4 i quart, i te trobes en la situació de que si no guanyes tu ja ets conscient de que els teus rivals directes ho han fet. Ara mateix és el Mallorca qui transfereix tota aquesta ansietat a en els rivals, cosa que d'entrada mos farà passar un bon cap de setmana, segurament passarem gust de veure qualque partit si el resultat també mos ve de cara, però deixa'm dir que jo no som massa amic de seguir mirant en els altres. O sigui, òbviament, l'exigència per la permanència te la marquen els equipos que estan a baix, en tant en quant el Llevant perdi en el camp del Villarreal, ho veuran com una bona notícia, si el Sevilla no el treu endavant amb la Real Societat també, però que ara mateix el Mallorca amb 38 punts i en 12 per davant, té més motius que mai encara per seguir pensant en el que depèn d'ell mateix. I ell xerrava de setmana de 3 partits de manera repetida, i és un concepte d'aquests que xoquen, però és que realment és així. El Mallorca jugarà diumenge, dimecres i segurament diumenge, perquè 37 sent unificada, segur que caurà en diumenge. Són 3 partits en 7 dies, veient l'estat físic de l'equip, és francament interessant tenir-ne 9 per preparar tota aquesta seqüència. I sí, és evident que tot el que ha passat reforça l'equip a tots els nivells, fins i tot amb un nivell que és difícilment analitzable, perquè la setmana passada ho comentàvem, no? Que quan el Mallorca se posa per davant i li empaten, fa impressió de que aquesta ja és tard, no? Ja són les 11 i pico. Aquesta coronamenta que mos entre tots, que ho estem veient, també faci impressió de que està en el cap dels jugadors, no? El fet d'haver resistit i de fer-ho en els preceptes de Michelis, de tenir la pilota i intentar allunyar-te de la teva porteria tot el que sigui possible, és a dir, que hi hagi un relatiu exercici de resistència ben gestionat i te surti bé, que les coses que fas te donguin un rèdit, no hi ha major benzina que això. I en el Mallorca li arriba tard, mos hauria agradat que això hagués passat amb anterioritat, però anem a pensar que arriba en el moment just i que no podem influir ja en tot el que ha succeït. Jo de les fases de la roda de premsa me quedo amb aquesta confessió en el moment en què reconeixia que era el partit que ell més li havia exigit des de la direcció de camp, que jo crec que era una qüestió que mos deixava dubtes en els darrers partits i que jo avui me deixa absolutament satisfet. És a dir, el Mallorca no només té una idea que és vàlida i que s'ajusta a les característiques dels seus jugadors, el Mallorca no només té un entrenador que planteja els partits d'inici de manera brillant, perquè sincerament crec que ho fa de manera brillant, sinó que en el dia d'avui ha demostrat que també té capacitat d'adaptació davant d'un context que és canviant, perquè hi ha un rival que està en desavantatge i que te vol superar.
4: I per donar un segon, simplement dir, no, que fa 10 minuts bons, que han fet una ala, Andy Colbert, que és per la gespa de demanar a tothom, no queda ningú,

0: Això sí, ells dos són aquí. Ara mateix un s'ha ficat dins la banqueta, l'altre està parlant per telèfon, però han estat, com dic, aquests 10 minuts amb aigua.
1: Sí, sí.
0: Tota la tensió, jo crec que l'acaben de mollar ara mateix.
1: Ara està en Colberg, segut a la mateixa aquí a dir on seien de Michelis. No sé si està xerrant per telèfon o no, però està completament sol. Sí.
0: Que han passat un bon ensurt avui quan ha aterrat l'avió, anava a aterrar a Barcelona, i de l'avió, quan anava a aterrar, just a aterrar, ha tornat en l'aire. I han estat mitja hora,
1: perquè hi havia vent de cua,
0: mitja hora en l'aire. No, sabeu que hi havia congestió, no sé què ha passat. Això m'ho ha contat un aficionat, m'ha dit, ho pot dir, perquè venien amb nosaltres, i un bon ensurt s'han enduit, perquè aquestes coses no te l'esperes, no? Que de vegades pels pilots
2: han començat
0: no passa
2: passant
0: res,
2: pena,
0: són
2: ja
0: ben normal, no? Però ja està pena. Jo crec que ara acaben de treure, després de el que m'ha passat, del partit que han hagut de, que han viscut.
2: Sí, Toni, sí. Tot el dia.
3: Toni ha perdut any de vida, també.
0: Deien
3: José Sánchez que li ha agradat molt Sánchez, ja ho diré bé, José Sánchez, que li ha agradat molt...
1: M'és igual avui, Toni.
3: No,
1: me pot dir com vulgui.
3: S'ha de dir com toca. Ha dit en José que li ha agradat molt aquesta frase de que ha estat el partit, ho comentàvem més durant la narració, que era molt exigent a nivell tècnic per l'entrenador del Mallorca el partit d'avui. I en Pau Cendrós hi ha hagut una altra frase que li ha agradat molt de la roda de premsa. Ha dit de Michelis: estic molt content per la cinquena groga d'en Maffeo, perquè no estem aquí per guanyar la lliga del fair play. Sí, sí.
4: Això mateix, això que és tota la veritat. Jo la lliga del fair play no te dona res, està molt guapa, te donen un trofeu molt guapo, deu ser, no l'he vist mai.
2: Jo
4: segur que no l'he vist mai.
1: No ho entenc, no ho entenc, que no el tens a casa teva, Pau.
4: Però és que té tota la raó. És que el que xerrava amb antes de Mojica, i és que són defenses, i els defenses pues, arriben moments pues, que has de fer una falta pues, un poc més forta de lo normal, o per aturar un contraatac, o per el que sigui, i te treu una targeta, i l'àrbitre està per jutjar-la, i si te la treu, te la treu, i si no te la treu, no te la treu, i segueixes. En el final és com tot. Però bueno, jo amb aquest, sobretot, amb l'orgull, no? Jo crec que sents aquest orgull perquè has fet feina, és veure que jo crec que de veres que ha estat dur amb ells, és que ho crec de veres, perquè se li veu que li ha pegat una bona setmana de hay que ser malos i tal, i agressivitat, i mossegar, i després volen el camp, és normal que estigui orgullós. Jo també, al final, ja em passen també coses en campos, i te sents orgullós de al final d'una feina que tu li has posat tota la setmana, tot el valor de fer-la, i que després la duguin a terme, pues, normal que estigui orgullós, i que és el que diu ell. Són tres punts que li donen aquesta passeta, que és vera que ens veiem molt més a prop, no? Amb el calendari que tenim també ens veiem molt més a prop que uns altres.
3: Respecte a això de la duresa amb els futbolistes, ha posat dos noms propis damunt la taula, José, que han estat els de Leo Román, que diu: jo sé que som molt d'un vell, però ell ha de saber també que s'ha d'aprendre i que ha de continuar aprenent, i l'altre estat és de Martin Valien, que ha arribat a dir que no volia veure, li vaig dir a Martin Valien que no el volia veure riure en tot el partit.
4: És que l'exigència, han de ser clars, al final això és un joc d'èlit, està en la primera divisió, i l'exigència és màxima. Aquí hi ha un pa enmig, o hi ha tres punts enmig, i els agafes tu o els agafes contrari. Això està més clar que l'aigua. I el que tingui més ganes d'agafar aquests tres punts és el que guanya. Això està més clar que l'aigua. I al final jo crec que aquesta exigència en el Mallorca li ha vengut bé. Li ha vengut bé l'exigència d'un tio com en de Michelis, que sabeu que damunt, supòs, se nota que dins el vestuari el respecten bastant, i que és un tio que diu les coses i tothom posa les hores a l'aire.
3: Sí. José.
1: I són dos noms que no estan escollits a l'atzar, perquè per una banda xerrem d'en Leo, que si te ponderà amb joventut, capacitats, segurament estem xerrant dels futbolistes que estaria més a dalt en aquesta llista en el Mallorca, si xerrant del que és, de la jove que és i de lo que pot arribar a ser. Per tant, quanta més qualitat i més potencial, major exigència s'ha d'aplicar. I el nom d'en Valien tampoc m'apareix casual, perquè és molt evident la seva identificació amb el club, és molt evident el rendiment que ha donat, és molt evident que té nivell per ser bueno, per ser la divisió, pel seu rol s'està modificant, des de ja, és a dir, excel·lent actor secundari, una excel·lent parella d'autèntic xèrif de la defensa del Mallorca que ha estat en Raello durant molt d'anys. En Raello ja no hi és més per aquesta temporada i de fet sí, fa tota la pinta de que jugarà la majoria de partits que queden amb un company que està molt capacitat per ser central però que no ho és. Per tant, és el moment de que en Valiant agafi l'estrella de xèrif que duia en Raello i se la posi a ell i comenci a ser realment el central guanyador de duels, el central que domina la línia. Jo crec que el fet de que marqui el nom d'en Valiant també va per aquí, no? per aquesta assumpció d'un rol que, pel que està sobradament preparat, però que segurament en companyia d'en Raello podia quedar més difuminat o que és més per n'Antonio, no? I en aquest cas no és així.
5: Quin vespre de ràdio, quin vespre de ràdio que vivim aquí a Postres en Joc, eh? I si vols perllongar aquesta ratxa tan meravellosa, el millor que pots fer és anar dilluns, quan t'obrin, a comprar-te un bon cotxe.
6: Clar que sí.
5: Crec que en ocasió, el vostre concessionari de vehicles seminous i d'ocasió Inca, per exemple, Bou Sandrós, tens l'Opel Corsa manual automàtic des de 10.900 euros.
6: Caramba!
3: Caramba!
5: No res, eh? El Ford Fiesta des de 12.900 euros.
3: Uf, molt bé. El Seat Arona... Molt estiuencs, de moment, aquests models. Sí, molt bé. És clar que arriba l'estiu. Sí.
6: És que amb aquest preu també pot dir, caramba!
5: Clar que sí! El Seat Arona des de 14.900 euros, el Peugeot 208 manual automàtic des d'11.500 euros, el Hyundai Kona des de 15.900 euros, entre molts d'altres, vehicles revisats, amb garantia i preparats perquè només hagueu de triar el que millor s'adapti al vostre estil de vida. Crecar Ocasió, el vostre proper cotxe, brum brum, el millor preu.
3: Marta Sampas, els oients que continuen celebrant aquesta victòria del Mallorca.
7: Sí, no se'n van a dormir avui, en Joan Ramon, que diu no sé com acabarem enguany, però amb aquesta victòria implicam la lluita per no baixar, fins i tot a l'Atlètic de Bilbao, en Marçal, que deia ara anam. En Joan Soci diu un equip que juga tan bé no pot baixar. En Joan Jussell, un parc que diu es mallorquinisme sofrint tota la setmana, són els partits per sofrir i no val la pena fer-ho abans. Visca el Mallorca i visca Mallorca. I avui hem de dir que ens han escrit moltíssim també pel xat de YouTube. En Nes, mos de baixa final d'infart, amunt Mallorca, gent mallorquinista posava vamos en el final del partit. Mercè Andreu mos diu, vos seguim a casa des de fa molt d'anys a través de la ràdio, però a partir d'ara ho farem via YouTube. Sou genials, no canvieu, una ferrada a tots i força Mallorca. Antoni Padilla, que deia, si un punt...
8: Un aplaudiment. Sí.
7: Antoni Padilla, que diu, si un punt és mel, tres punts són coca de mel·la. En ditotis, és que els noms...
6: En ditotis.
7: Dona gust l'equip que teniu a IB3, tant els que hi sou com els que hi falten. Gustasso sentir-vos, sobretot després d'aquesta lea.
6: Grande ditotis.
7: I això, moltes gràcies.
3: I recordant que tenim el concurs en marxa.
7: I no hi ha cap encertant.
3: I en Miquel Verger havia dit que era fàcil. Ràpidament, perquè en Miquel mos demana pas en un minut.
7: Sí, sortirà en Samu Costa d'aquí un minut, però bé, recordant ràpidament la pregunta, no era fàcil i per això de moment encara no hi ha encertants. Muricy ha marcat 3 gols contra el Girona en 3 partits diferents i els 3 van acabar en derrota. Cercam el jugador del Mallorca amb més gols marcats amb el Mallorca sense perdre cap partit a la primera divisió.
5: Pregunta...
3: José Sánchez, saps la resposta?
1: No, deixa'm estar.
7: Deixa'm estar.
6: En Miquel, jo no puc ni pensar. He fet un pensament i crec que Miquel vol que no vingui ningú.
7: No.
5: És una pregunta de pinyol, vermell.
3: Epa! Vinga, Miqui, en Bensamo Costa. Mos senten Miqui, sí, no? No mos senten Miqui. Miqui, ara parlar. Dono una pista. No són ni Pau Cendrós ni Pep Lluís Martí. Ni Raül Pareja.
6: Home, segur, segur.
3: Escolta'm a Samu Costa. Tornem. Zona mixta.
9: Sí.
3: Ara sí.
9: Bueno, Samu, enhorabuena por la victoria, enhorabuena por el gol. Veo que no te cansas de hacer goles. Lo importante es que te ha dado 3 puntos, ¿no?
10: Sí, mucho más importante los 3 puntos que mi gol. Me quedo mucho más feliz por el equipo ganar. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. Tengo el corazón pues lleno de compañeros y del staff, porque sé el trabajo que metemos, o cuánto nos dedicamos diariamente. muy feliz y

0: Ponga, com us has de dir?
1: Que vas,
2: no,
1: ponga,
2: que
1: vas.
2: Avui tenim una energia desbordada.
1: Sí,
2: Les vostres en joc a IB3 Ràdio. Una energia que t'ofereix llum, telefònia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb ho tens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en... I per cert, si en aquesta hora tens gana, el que has de fer és anar
0: clar
2: a Collunda.
0: Sí. A Girona tenen sucursal, no?
1: No,
2: no, però...
3: ho estan pensant.
2: Que, sí, sí.
3: Ho estan pensant.
2: Fem uns tràmits.
1: Vine amb nosaltres, ara.
2: Nosaltres...
4: Charter, un charter.
1: Anem amb nosaltres quatre i el José, nosaltres cinc.
2: Acabi.
1: El
2: cap allà. A on? Sí. A Collunda.
3: A Collunda, on?
2: Sí, vés amb els amics, amb els companys de feina.
1: Amb
2: qui te cau bé o un poc malament.
3: I el menús? El millor menús. El millor plat.
2: A qualsevol hora i a qualsevol moment gaudeix de les seves promocions. Dels capvespres o d'un berenar ben complet. Collunda! Menja-lo gran!
0: Que
1: boníssim! Que bo!
2: És Collunda! Que bo!
0: Tornem a la cabina de transmissió d'IB3 Ràdio a l'estadi de Montilivi perquè els hi donaran les claus, pobrets, en Antoni i en José. José, ràpidament.
4: Jo ja tenc que tinar els peus.
0: Ràpidament. Bé, dedica en Samu Costa el seu gol a tots els companys, que una gran feina han fet, que es copla d'orgull, que ha estat dur de Michelis aquesta setmana amb ells, però ha donat dos noms, també ha posat dos noms damunt la taula, en aquest cas Samu Costa. Un, el de Muricci, que du 21 gols, i el fet que totes les defenses estiguin pendent d'ells fa que, clar, les incorporacions des de la segona línia estan donant molt de gols en el Mallorca i que això ho han d'aprofitar i que ell és un dels que ho ha d'aprofitar i està entrenant per això. I l'altre ha estat el nom d'Antonio Sánchez, que diu que és un autèntic animal i que avui ho ha demostrat perquè entrena tota la setmana com un animal i avui ha sortit i no ha deixat de córrer. José.
5: M'aquest en el segon, m'aquest en vas d'en Antonio, perquè és una qüestió molt evident i quan produeix t'hi beneficies i quan hi ha tanta vigilància damunt d'ell també t'hi pots beneficiar si hi ha gent que carrega àrea i això en Samu aquesta temporada ho està llegint francament bé i des del principi hem vist que hi havia aquesta instrucció perquè en Samu se mollés moltíssim i cerqués aquestes possibilitats. Antonio, primer perquè m'alegra molt, perquè és un futbolista que no sempre ha estat ben tractat i segon perquè se l'estava veient en dificultats en aquestes darreres jornades perquè quan entrava a les segones parts no entrava bé i vull incidir en que no és fàcil entrar bé en els partits i que quan entres de suplent en aquest tipus de situacions, segurament, això en Pau mos ho pot explicar millor, però els sprints i els esforços que més costen són els dos, tres, quatre primers. I no havia entrat bé i sempre s'atendeix a posar en dubte la qualitat i lo valuós que és n'Antonio pel Mallorca. I ho és per la seva polifuncionalitat i ho és perquè ara mateix el Mallorca juga amb quatre centrecampistes, Nomar està jugant de pivot, gairebé no hi ha centrecampistes a la banqueta i aquesta forma de jugar té una factura física molt exigent pels Morlanes, Pablo Torre, Darder, i ho estem veient, que tenen dificultats per acabar els partits. Per tant, el Mallorca necessita un molt bon Antonio, i aquest molt bon Antonio l'hem vist en el dia d'avui, i no m'estranyaria que això sigui la primera passeta perquè en Antonio sigui lateral dret contra el Villarreal. Però bé, falten 9 dies, anem a passar gust i ja veurem.
0: Coincideixes, Pau?
3: És dels jugadors que sempre volen un entrenador tenir a un equip. Jugadors que entrenen bé, que li posen difícil als companys, maldament el company sàpiga que jugarà, tu estàs darrere i competeixes, que ara m'ho falten altres posicions. Jo sé, és cert que en Antonio és el primer a entrenar, és cert, i crec que estic amb ell, estic amb en José, que és veure que a vegades pues, surt de la banqueta, a veure que sortir a partits que estan amb un ritme i ficar-te dins el ritme és molt complicat, i com que damunt d'això que surt de la banqueta, a vegades no te surten les coses bé i ets d'aquí no t'anava en Santoñinho ni Antanov, t'anava en Antonio Sánchez.
5: No puc estar més d'acord amb això, Pau. No puc estar més d'acord amb això.
3: Se li posa la lupa.
0: Sí, sí. Anem cap a Montilivi, ja per dir adéu als nostres companys, en José Sánchez i en Toni Fuster. Sí, sí, digues, Toni.
4: Diumenge a les 12, ho dic perquè la penya Miquel Contestí m'ho està insistint, que vol que tots els aficionats del Mallorca diumenge a les 12 els anima per intentar que el Mallorca B pugui pujar a segona red, recordant que si guanya el Mercadal, el Mallorca B serà nou equip de segona federació, i Betarradio donarà també el partit en directe, i Betarradio serà també la

0: ciutat esportiva de Sant Bibiloni. I de què he dit, Margarida Grau la penya Miquel Contestí, que anima tothom diumenge a les 12 a la ciutat esportiva. A
1: veure, jo vull
2: animar tothom, sí. Toni, que entrin a l'Instagram d'IV3 Ràdio, perquè ja he vist el vídeo que s'ha penjat en Toni Criantos gol, i per mi és el vídeo més viral de 2025.
3: Sí. Jo respecte al tema de Sant Bibiloni, sí que hi vagin tots els aficionats del Mallorca bé, però com a ràdio pública que som, també tot l'ànim i tot el coratge en el Mercadal, que Clar. Crec que la derrota de l'altre dia a Lloseta no li va anar gaire bé, ha perdut les opcions de disputar el play-off.
0: Sí,
3: per tant,
0: la
3: temporada l'ha feta ja el Mercadal, ha fet una gran temporada, però s'ha quedat a dues jornades del final sense poder disputar el play-off. Per tant,
0: que el Manacor encara per mig.
3: Clar, també, que sigui un derbi interilles, Mallorca i Menorca, en aquest cas el Mercadal, que vagi tot molt bé i que tothom sigui feliç, i que si el Mallorca ve puja a segona B, a segona federació en aquest cas, i d'enhorabona en Gustavo Sivero, que és molt amic nostre i és molt bon tio. Toni i José, vos veig contents, vos veig feliços, passeu un gran cap de setmana, compa. I José, on te sentim aquest dissabte o aquest diumenge?
2: Estaré demà fent el Deportiu Alavés Athletic Club, o sigui que és un partit que també mos toca de prop.
3: Volem tres gols d'en Nico,
4: I després a Múnich, eh?
0: Dimecres,
3: I després a Múnich. Wow.
2: Després a Múnich, el Bayern Paris Saint-Germain.
3: I després el Mundial, però ja parlarà. Jo crec que parlaran Juan Gambas de Dazón per veure si te deixen o no te deixen.
1: És que fallar aquelles dues cançons, és que per favor, José, tu, que la fallis tu, que la falli una altra, però tu...
2: Jo ja t'ho dic, Pau, que jo de futbol, Ringo Rango, de cants un poquet, però de música ni idea.
0: A veure, a Madrid ho domines bé, per voler restaurant, me refereixc, aquí a Girona...
5: Toni té una gana
2: que l'encalça. Qualque cosa podrem fer.
3: Pròxima cita, Toni.
0: Diumenge de la setmana que ve, 2 del migdia, Mallorca-Vila-Real a l'estadi de Sant Moix.
3: Gràcies, companys, i gràcies per la vostra feina i per el rècord absolut que hem assolit avui aquest programa, Es Postres en Joc, a l'aplicació i al YouTube d'aquesta casa.
0: Tothom.
3: També, i ara anem
0: feina,
3: a tu.
0: Vinga, una abraçada.
3: Adéu, José, adéu.
2: Feina a tots, això, una ferrada.
5: Sí, gràcies, José.
3: Andros, mil gràcies també per estar amb nosaltres i te tornaran a cridar. Ho has fet bé.
5: Ho has fet bastant bé.
1: Gràcies a vosaltres i res, victòria, rècord...
3: Clar que sí.
1: Dades.
4: Videopodcast.
5: Ah, sí, perquè...
3: Quina petició fas?
5: No, espera un moment, què vas dir l'altre dia?
1: Què vaig dir?
5: Videocopes.
1: Home, és que hauria de ser un videocopes. El nostre hauria de ser un videocopes.
5: És un concepte nou. Perquè no censurarien en els 30 segons de podcast.
1: Escolta, nosaltres faríem un videocopes espectacular.
5: No, avui.
1: Damunt, el que volen fer és una cosa fresca, no? Això de pinyar el vermell, sí, està molt bé, per ells, ell dos, així...
4: Anem a proposar una cosa. Ara, com que en José Sánchez se'n va en el Mundial, supos que ja no podrà fer aquest estiu de pinyol vermell.
3: Fareu de pinyol vermell Summer Edition.
4: Deluxe.
5: Quan venen els substituts, quan tenim vacances, vosaltres serà els substituts d'ells.
3: I en Miquel Verger, que no se'n va al Mundial, que
4: faim amb ell. Però en Miquel Verger ha de descansar. Perquè...
5: Hombre, té moltes hores.
4: Va estar acabant la temporada, molt tocat.
3: De la corretja de distribució.
1: Com està?
4: Mirant ara com surt en Leo Román a regalar la seva camiseta, jo crec que està cercant qualcú en concret i ja l'ha trobat.
1: Si surt corregent, segur que no l'encalça.
4: I també sap que està sortit, veiem en Mateo Josef, també encara per aquí, en Toni Lato, en familiars... En Cesc Riba, del jugador filial, que és català, i també amb els seus amics. I res, el bus encara no ha sortit, i Leo, a la fi, content. Veiem com es fa fotos en les aficionades, com tot, perquè a la fi ha deixat la porteria zero fora de Sant Moix. Aquí, alegria, òbviament. Sí, Toni.
3: No, que tornem amb tu, però Pau, bona nit.
5: Bona nit, Pau.
3: T'estimem molt.
1: Xerro-lo de videocopes.
3: Marta Sampas, tu tens una cosa pendent
5: amb en Miqui? Amb en Miqui moltes coses pendents. Moritxe ha marcat 3 gols contra... No, con Cesc i Sopas. Contra el Girona en 3 partits diferents i els 3 van acabar en derrota.
4: De fet, Marta, perdona, estava pregant cada vegada que en Moritxe no fes gol. que avui no fes gol, sí, perquè sí, sempre sí. Perd el Mallorca quan marca el Girona.
5: Sí. Ai, no, no, no, bé, ha anat bé, ha marcat en Samu i ha guanyat. Cercàvem el jugador del Mallorca amb més gols marcats amb el Mallorca sense perdre cap partit a la primera divisió. Quin jugador era?
4: Miquel Àngel Nadal. 21 gols, 0 derrotes. Però m'ha cridat l'atenció d'aquests, perquè, per exemple, en Morici, quan ella fa el gol, l'equip ha perdut 13 vegades, sí. Neto 12, i després ja ve en Arango, amb 45 gols, només dos partits ha perdut el Mallorca quan ha marcat el Arango.
3: Pues això té molt de mèrit, sí, el de Arango. Sí.
5: Tant, bé, no hi ha guanyador ni guanyadora del concurs, però com sempre estan convidats a venir.
3: La I en Miqui m'ha dit que sí. No.
5: Estan nosaltres.
3: Miqui Verger.
4: Guanya la banca, així sí, que podeu anar d'oients d'honor al pròxim programa.
3: Molt bé, idò, qui serà? Com que no venen oients, nosaltres mos quedem amb els micros. Miquel Verger, mil gràcies per tot, com sempre, i enhorabona per aquests registres que crec que avui han estat històrics.
4: Va, no sé quins registres són, perquè...
5: D'oients.
4: Ah, d'oients, molt
3: sí,
4: bé.
3: Sí, és que no sé si els ha puc donar, me'ls han passat, però no sé si... Però estan sí, parlant de milers de persones a l'aplicació i també...
5: A YouTube.
3: Crec que rècord de YouTube.
5: Ves que a YouTube
3: sí,
5: encara sí, sí, estan sí. En nosaltres més, sí, sí. De, més de 100 persones, sí, sí. Gràcies.
4: No sé, jo crec que els agraïm, òbviament, òbviament que ens recolzin en la nostra feina, sí. Però la veritat és que, òbviament, és una feina de viatges, que cans, etc, però és un luxe poder comptar i aquestes coses i aquestes victòries del Mallorca és un luxe per nosaltres poder fer-ho. Així que gràcies pel suport dels oients i content de que recolzi la feina, però que és un plaer fer feina igualment.
3: Molt igualment, bé, també és un plaer fer feina amb tu. Gràcies, Miqui. Adéu, bon viatge de tornada. Adeu, així hem viscut la victòria del Mallorca a Girona, a IB3 Ràdio.
0: I d'arranca el partit, comença Montilivi, el Girona-Mallorca, arranca aquesta nova jornada del Campionat de Lliga. Se'n va cap endavant, Tardé. Continua Sergi en la pilota. Quina carrera de 30 metres. Sergi deixa enrere. Morici xuta! No! La treta! De la línia de gol! Un defensa del Girona! No fica la penja. Samu remata. I gol!
6: No!
0: I remata el Portugal a plaer, marca el Mallorca, s'avança Montilivi, esclata l'afició mallorquinista, Girona 0, Mallorca 1. 94, repiquenant, s'escapant.
6: Sí!
0: Final de Montilivi, el Mallorca acaba de donar una passa de gegant. Amb vista la permanència, avui sí, i en gran les campanes de la Seu!
3: I han repicat avui les campanes de la Seu amb aquesta victòria del Mallorca, Montilivi, Joan Gabriel Boussà, mil gràcies, bona nit.
7: Un plaer, bona nit.
3: Marta Sampas, bona nit. I a tots vosaltres també, que passeu un gran cap de setmana. Avui vos han contat la victòria del Palma Futsal 5-0 davant l'Indústria Santa Coloma i la victòria del Mallorca per 0-1 davant el Girona. El Matalàs en la zona de descens ara mateix és de 4 punts. Adeu, bon cap de setmana.
8: IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: a IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
1: Bon dia, són les 9 i 5 minuts i si mos escoltau és que avui no és un dia faner, dia 1 de maig, és festiu oficial i en nosaltres entrareu amb Olivet dia d'avui. I avui és festiu perquè, ja ho sabeu, és el dia del treball. Així que entrem amb Olivetes, Maria Antònia Miró, bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. És curiós que com una vaga sindicalista de l'any 1886 a Chicago hagi fet que avui, 1 de maig de 2026, sigui festa.
1: Així és, esperem que aquella vaga sindicalista del segle XIX reivindiqués qüestions bastant més diferents a les d'avui en dia.
2: Una mica sí que ha canviat la cosa. En aquella època els moviments sindicals començaven a agafar força als Estats Units. Clar, demanaven posar punt i final a la

0: jornades de més de 12 hores de feina que havien de fer els obrers de les fàbriques.
1: Ha canviat, sí. I tot i que la jornada laboral continua sent un punt molt important en les reivindicacions.
0: Mira, el manco no hi ha condemnes a mort, perquè els líders sindicals d'aquella vaga, la majoria d'ideologia anarquista, i desenes d'afiliats van ser detinguts a conseqüència d'aquests fets. Clar, després d'un polèmic judici, que anys després es va demostrar que estava carregat de falsedats, 5 dels sindicalistes van ser condemnats a mort i posteriorment executats. També se va demostrar que l'extrema dreta nord-americana va pressionar perquè així fos. Els morts són recordats avui en dia com els màrtirs de Chicago.
1: I a banda del dia del treball, Maria Antònia, quin dia és avui?
0: No us ho creureu, però avui és el Dia Internacional de l'Amor.

0: Dia Internacional de l'Amor, avui dia 1 de maig. Jo crec, Maria Antònia, que t'has confosa.
1: No.
0: No era dia 14 de febrer,
1: no,
0: per exemple.
1: És dia de 1 de maig. Clar, és un dia que va ser registrat com a Dia Internacional de l'Amor per la Love Foundation, una organització mundial sense ànim de lucre que precisament promou el concepte de l'amor incondicional com a eina transformadora personal i social. No és dia dels enamorats, que seria el 14 de febrer.
0: Supos que ho donarem per bo. Continuem. El 1 de maig també és l'aniversari feliç de qui?
1: De la diva del folk nord-americà, Judy Collins.

0: Aquesta cançó, la seva versió, és de Joni Mitchell, de Both Sides Now. La va catapultar a sa fama. Després va guanyar un Grammy i posteriorment en va tenir un altre amb el seu gran èxit de la versió del tema Send in Clowns.
1: Bé, almenys li donem molt d'anys des d'aquí, perquè avui en fa 87, no, Judy Collins, i avui en aquí li desitgem un bon dia.
0: En els fans del grup Ossifal, perquè el duet més divertit ha tret nova cançó i se titula No m'agrades reggaeton.

0: I doncs sí, això és, no m'agrada reggaeton, Dosifar, comença així, oh?
1: Bastant melòdic.
0: Una mica... juguen a ser despistats, aquests dos, Dosifar, oh?
1: No diria per ara, tampoc és una cançó Dosifar, oh?
0: No, per això, perquè juguen en el despiste, com se diria en castellà. Mira, ara sí, ja comencen a semblar ells.

0: Gràcia, així recorda, no s'hi far, el seu retorn, En aquí li desitgem un bon dia, bé, en els fans d'Ocifar, perquè estan contents que el seu grup preferit ha tret nova cançó, però aquí no tindrà tan bon dia, Maria Antònia.
1: Els estudiants de la UIB, que a partir d'ara hauran d'avisar cada vegada que utilitzin intel·ligència artificial per fer un treball. Per tant, tindran una feinada.
0: Exacte. I avui nosaltres hem decidit que la cançó del dia és...
1: La casa d'Escarbonet d'Antònia Font, pensant en els oficis que ja no existeixen, però que ajudaren a construir la realitat i els drets laborals que avui reivindicam. Els carboners de la Serra de Tramuntana, però també totes les dones que han deixat s'han dedicat, perdoneu, a les fàbriques de les Illes Balears. Fàbriques de teixit, de perles, d'espardenyes i eubarques i també les que treballaven en el camp.
0: Exacte, i aquesta cançó, que és la cançó del dia de

0: Entra amb Olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: Avui, dia 1 de maig, data clau en la mobilització treballadora que enguany a les Balears se troba en el context de la pujada de preus de la cenalla de la compra i la crisi habitacional. També la reivindicació d'un sector clau, el sanitari.
2: Durant tota la setmana hi ha hagut vaga general de metges, una setmana en la que han volgut visibilitzar el desacord amb la proposta del Ministeri de Sanitat de fer un nou estatut.
1: Acaba així una setmana de reivindicacions per part dels metges que apel·len els seus drets laborals perquè la sanitat pública i de qualitat no mori.

0: especulatives que són incompatibles amb la vida i amb la convivència.
1: I de, per això avui se reivindica aquests punts importantíssims a la manifestació convocada pels principals sindicats. Hem parlat ara amb Pedro Mas, secretari general d'UGT a les Balears. I ara, gràcies, Pedro.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ara saludam també a José Luis García Vidal, secretari general de Comissions Obreres aquí a les Balears. Bon dia, José Luis.
2: Hola, bon dia.
1: Penseu que, ara ho parlàvem, en el context que vivim avui en dia a les Balears per mort de la pujada de preus, de la sanada, la compra, de combustible, la crisi habitacional, la reivindicació dels sindicats arriba més enllà dels sectors habituals o tradicionals, és a dir, ja és transversal a tot tipus de treballadors.
2: Sí, és evident. Està clar que les reivindicacions que nosaltres fem són reivindicacions sociopolítiques, són reivindicacions que van més enllà de lo que són les condicions de feina i, evidentment, estàveu parlant de l'habitatge. L'habitatge ho atreveix tot i, per tant, evidentment que en la reivindicació arribam molt més enllà d'on tradicionalment arribaven, que era el nostre centre de treball. Són reivindicacions de condicions de vida, també, no? Però bé, per això som els sindicats sociopolítics, sindicat de classe, que reivindiquem precisament aquestes condicions de vida com una part d'aquest salari diferit que tenen els treballadors i treballadores.
1: No sé si en els darrers mesos ho heu notat dins la quotidianitat de la feina del sindicat, que efectivament els treballadors, el perfil de les assistències anaven canviant.
2: Bueno, el perfil va canviant perquè s'està feminitzant també el sindicat, no? I jo crec que s'ha de posar en valor i s'ha de posar en valor també en aquest 1 de maig. Les persones que s'estan afiliant majoritàriament en el sindicat ara mateix són dones, no? Però també són altres perfils que on cerquem del sindicat aquesta reclamació de ses condicions de vida i crec que això també és important perquè també els treballadors i treballadores han d'entendre que no tot se jugui en el conveni col·lectiu, no tot se jugui en el salari. I nosaltres fa anys que ho dèiem, no? No tot el salari. Hi ha una part de les condicions de vida, d'aquest estat de benestar que està en perill, que són un salari diferit i que formen part d'aquesta xarxa de protecció del conjunt de la classe treballadora.
1: I la insularitat de les Illes Balears, com afecta a tot plegat? Com ho agreuja?
2: Bé, multiplica el problema. Tenim un problema, que som en unes illes, a més, unes illes superespecialitzades en el sector turístic, això vol dir també amb una molt forta estacionalitat, i això, pues, evidentment, condiciona. I condiciona, ho veiem, per exemple, en l'habitatge. L'habitatge, si a la resta del país i a la resta d'Europa hi ha problemes d'habitatge, a les illes se multiplica. Som un territori finit, i som un territori molt sensible, en el qual tampoc podem construir sense tenir aliment en el medi ambient. No? Per tant, el problema, evidentment, se multiplica si hi ha unes illes, perquè el poder adquisitiu que se necessita per viure aquí pues és molt més elevat. Hem d'importar la majoria de tot el que consumim, no tenim capacitat de tenir aquesta sobirania, no, alimentari a les illes, ni industrial, tot ho hem d'importar i, a més, tenim una superpoblació que fa que tot s'encresqui molt més.
1: I totes aquestes qüestions seran avui per posar damunt la taula les manifestacions convocades pels principals sindicats UGT i Comissions Obreres. Hem parlat amb Pedro Mas, secretari general d'UGT a les Balears, i ara amb José Luis García Vidal, secretari general de Comissions Obreres a les Balears. Moltes gràcies per atendre'ns, José Luis.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, molt bon dia.
2: Adéu.
1: I doncs seran unes manifestacions que estan convocades a les capitals de cada una de les illes, una manifestació que també se suma amb l'eslògan del no a la guerra.
3: Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
4: IB3 Ràdio és investigació.
5: Hola a tots.

0: I a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
1: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
2: I que fèieu amb les tortugues?
1: Menjar tortuga.
2: Estava bona, la tortuga.
1: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio.
4: Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
5: Continuem aquí en directe des de l'estudi d'IB3 Ràdio, gaudint d'aquest dia festiu en tot voltros, dia 1 de maig. I ha arribat el moment de demanar-nos què va passar al món un dia com avui.
4: L'efemèride.
5: Maria Antònia Miró, tu tens la resposta.
6: És vera, Inés, ja han començat avui, s'inicia aquest programa explicant que avui el món sencer se'n recorda dels màrtirs de Chicago i espereix que avui és festa.
5: Un preu molt alt que varen pagar per un dret que avui en dia sembla indiscutible. I què més passava en aquell context, en els obrers d'aquells anys?
6: Doncs mira, a vegades la història pot ser tremendament irònica, perquè poc després, el 1 de maig del 1900, a Schofield, Utah, va haver una explosió a la mina de Winter Quarters que va arribar a matar 200 miners de cop. Clar, després d'aquest incident, la Pleasant Valley Coal Company, és a dir, l'empresa que era la responsable d'aquesta mina, va subministrar un taüt i roba d'enterrament a cada miner difunt. A més, l'empresa va proporcionar $500 a cada família afectada per l'explosió de la mina.
5: Per tant, un taüt, roba d'enterrament i $500 va ser l'indemnització que varen rebre les famílies d'aquests miners morts en una explosió de Utah, justament un 1 de maig del 1900. Anys després en què els màrtirs de Chicago, aquells que varen ser condemnats per unes reivindicacions laborals, i precisament és per això que avui és festa. Però resulta que un dia 1 de maig hi ha hagut altres revoltes.
6: Sí, hi ha hagut altres revoltes. Avançam ja al 1900 a Buenos Aires i trobam la famosa Setmana Roja. Bàsicament, la policia va disparar contra una manifestació de la FORA, que era la Federació Obrera Regional Argentina, deixant més de 80 tots morts, que precisament dugueren en aquesta setmana de manifestació i, evidentment, més repressió.
5: És aclaparador, la veritat, veure aquesta lluita constant, històrica, però n'hi havia que tenien altres peticions.

0: Peticions una mica més alegres, Maria Antònia, d'un dia primer de maig.
1: Exacte. El 1927, en un vol d'Imperial Airways entre Londres i París, un primer de maig se servia sa primera menjada amb servei complet a un avió de passatgers. Precisament eren els passatgers del servei Silver Wing, és a dir, ala platejada, i podien gaudir d'aquests dinars calents que incluïen pollastre i ensalada.
0: Tot un luxe en aquella època. Allà va néixer el carret, el moment preferit de tothom quan va amb avió,
1: sí.
0: Quan passa el carret.
1: I el que abans era un luxe, ara ja arriba a ser com... Bé,
0: ara també és un luxe, perquè no totes les companyies ho fan. Abans sí que era més habitual, en els anys 90-80, però ara ja comença a desaparèixer.
1: Sí, i de fet aquest menú era tan exclusiu que se servia amb una vaixella, tot i que hi havia problemes de que ja pesava massa tot el que duen dins l'avió. Però bé, això era per mort del luxe, poden fer qualsevol cosa.
0: S'ha de tenir en compte també el pes del menjar i de... I de cervella, un avió. Què més, Maria Antònia?
1: He de no mos baixam del cel perquè el 1930, 1 de maig, perdoneu, 1 de maig, el sistema solar se fa més gran. I és que oficialment varen batiar a Plutó. I era un nom suggerit per una nina de 11 anys.
0: Ah, mira, no mos sorprèn que fos una nina perquè Plutó és una mica infantil el nom, no ho sabia.
1: Sí, la nina s'anomia Venetia Burney i precisament l'observatori de Lower havia rebut més de 1.000 suggeriments. Clar, aquesta nina, que era d'Oxford, sabou que li va suggerir aquest nom en el seu predí mentre berenaven, de que li agradava la mitologia i precisament pensava que un pla de tan fosc i llunyà havia de tenir el nom del déu de l'inframón. Clar, el predí ho va passar a un professor d'astronomia, era una família que tenia contactes, i fins a dia d'avui.
0: Ben espavilada, aquesta nina.
1: Sí, i mira, un any més tard, el 1931, el president Hoover inaugurava l'Empire State Building a Nova York. És a dir, que avui fa 96 anys de lo que era el primer edifici més alt del món d'aquell moment.
0: 95
1: anys de l'inauguració de l'Empire State Building.
0: Ostres, ja has estat?
1: Sí, personalment sí.
0: Que bé, quina sort.
1: Un privilegi absolut, i he de dir que l'ascensor se te fa una mica llarg.
0: Perquè quant de pisos té, te'n recordes o no?
1: No t'ho sabria dir, Inés Mateu.
0: Però bé, unes bones vistes, ja.
1: Sí, així, sense immensitat de la humanitat, la veritat. Sí.
0: Ara ja no és l'edifici més alt de Manhattan ni de Nova York.
1: No.
0: Ara n'hi ha d'altres més alts.
1: És vera que els Empire State Building tenen tota una secció on rememoren també tots els obrers que varen fer feina per edificar-lo.
0: De fet, hi ha aquella famosa foto, no?, que lo millor tots recordam, dels obrers que seuen, berenen des de les altures. No?
1: Era en aquella grua.
0: Exacte, era quan se construïa, suposadament. Hi ha hagut moltes rumors que aquella foto no era real, però se suposa que era quan construïen l'Empire State.
1: Així és, i de fet el triple sec ve d'aquells obrers que se remenaven el còctel amb un destornillador.
0: Ah, mira. I d'enguany fa 95 anys de l'inauguració de l'Empire State Building de Nova York, famós edifici. Però, Maria Antònia, aquest dia també mos du en el final més tètric de la Segona Guerra Mundial.
1: Així és, Inés, el 1 de maig de 1945, mentre Berlín cau dins el búnquer d'en Hitler, Joseph i Magda Goebbels varen enverinar en els seus 6 fills amb cianur abans d'ells mateixos suïcidar-se.
0: Una època bastant oscura. Què passava llavors, també?
1: Avançam ja fins al 1978 i el 1 de maig d'aquell mateix any, el japonès Naomi Uenemura se convertia en la primera persona a arribar al Pol Nord completament tot sol amb un trineu de cans.
0: Mira.
1: I si ja anem més a prop de ca nostra... El 1 de maig de 1995 s'inaugurava Esport d'Aventura Salou, un referent de soci avui en dia.
0: Ostres, Esport d'Aventura compleix anys avui.
1: Avui, i de fet, mira, 1995, podem fer els números? Una vintena, aproximadament.
0: No m'aturten ara mateix.
1: En directe sempre els números costen molt.
0: Molt d'anys a Port d'Aventura.
1: Molt d'anys
0: a Port d'Aventura. Has estat a Port d'Aventura?
1: Sí.
0: En Montitòria, ets estat per tot.
1: He estat per tot, és que soc una privilegiada, jo sempre ho dic, és que la ràdio m'am... No, en tot cas, és veritat que he anat a Port d'Aventura, personalment no m'agrada gaire.
0: No t'agraden els parcs d'atraccions?
1: No m'agrada la soci artificial. És que és tremendament artificial. I en tot cas, me mereix.
0: Idò, és ben divertit anar a Port Aventura. Enguany, bé, ara, avui és l'aniversari de Port Aventura, que bé. I aquí a les Illes tenim efemèrides d'un dia primer de maig.
1: Sí, han d'anar el primer de maig de 1996 i va ser el dia en què l'antiga capçalera de Baleares va canviar el seu nom per El Diari de Balears i va començar a editar-se íntegrament en català.
0: Mira.
1: I mira, just un any després...
2: Odio ser tu tamagotchi y morir casi a diario. Es que elegiste tú cuidarme porque nunca me haces caso. Bajo cero mis niveles a más de 40 grados. Me congelo en tu bolsillo.
1: El 1997, primer de maig, arribava el Tamagotchi a la resta del món. Era aquesta jugueta de Bandai que va crear molta polèmica perquè bàsicament tenies unes mascotes virtuals que vivien dins un ou que si no les cuidaves se morien.
0: Exacte, i això va ser polèmic.
1: Va ser polèmic perquè...
0: No estàvem avançats en els videojocs, idò, perquè tampoc... És a dir, avui en dia és allò més normal que un de videojoc fet... tracti de cuidar qualque cosa i si no se mor.
1: Clar, és que va ser això el que va sorprendre. El 97 va ser quan va arribar sobretot als Estats Units. Llavors ja saps com són ells, amb aquesta hipersensibilitat dels infants, que no fos cosa que se traumatitzin.
0: Idò, en teníeu de Tamagotchi, bueno, recordeu del Tamagotchi, i de avui també... Compleix anys que va arribar aquí a Europa,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, va arribar al món, va sortir de lo que seria el Japó.
0: Va ser l'any 97. Jo en tenia de Tamagotchi.
1: Sí.
0: No, i no el sabia emplear.
1: És que era molt difícil.
0: Només tenia 3 botons. Que jo necessitava més sofisticació ja llavors.
1: És que era complicat. Jo record que em vaig tenir en el seu moment, però era com una versió... Ja
0: més moderna.
1: No, Tamagotchi, vull dir que no era l'original. Ja no em fan a la meva època.
0: Avui repassam efemèrides de dia primer de maig. Hem començat a reivindicacions laborals, acabam amb efemèrides una mica més alegres, una mica més nostàlgia i

0: Continuem a Olivetes, són les 9:47 en punt, aquí a IB3 Ràdio. Entram amb Olivetes en aquest dia primer de maig, que molts segurament vos estàveu prenent de festa, però realment avui hem de recordar que és un dia de reivindicació pels drets laborals de tots els sectors. Perquè, de fet, ara acabam de repassar, Maria Antònia, que hem arribat en aquest dia primer de maig de 2026 amb moltes reivindicacions històriques laborals, en la qual la gent, fins i tot, ha arribat a perdre la vida per aconseguir aquests drets que tenim avui en dia.
1: Exacte.
0: Ja ho han dit, avui en dia, avui la manifestació aquí a les Illes, estan convocades a les 11:30 a Palma, a les 12 també a Mahó, a Eivissa, aquestes manifestacions que també estan convocades pels principals sindicats, UGT i Comissions Obreres, i també se suma l'eslògan és de no a la guerra. A Madrid ja hi ha hagut les concentracions principals i a la resta d'Espanya també. Per això avui, atenció, estimats oients, vos demanam una pregunta, vos feim una pregunta que de ben segur vos farà recordar, vos farà pensar i vos farà agafar perspectiva de quin és el recorregut dels drets laborals. Quina va ser la vostra primera feina? 971-13-9900, si mos voleu explicar, tenim les línies obertes perquè mos telefoneu i mos expliqueu quina va ser la vostra primera feina, recordeu les condicions laborals que teníeu llavors, si fa molt d'anys, vos pagaven bé, vos pagaven amb bé.
1: Com era la sensació de per primera
0: Exacte.
1: Vegada fer l'humia durant 8 hores, lo mateix, no?
0: I aquesta adequació. Teniu alguna anècdota per contar-nos sobre la vostra primera feina? Quant any teníeu? 971-13-99-00. Avui farem aquesta pregunta durant tot el programa. Si mos ho voleu contar, teniu les línies obertes. 971-13-99-00. Maria Antònia, tu ets la primera.
1: La meva primera feina precisament va ser la merceria de ma mare i va ser l'estiu des de 7. Jo vaig començar a fer feina un poc tard, en els 16 no em vaig fer, i en els de 7 ja vaig començar. Vaig tenir un estiu de gràcia de no fer feina. I clar, record que vam fer un tipus de contracte que era aposta per familiars.
0: Sabeu
1: que el primer any...
0: Això?
1: Sí, no ho sabria dir ara bé en paraules. Llavors, clar, era un tipus de contracte que ma mare, no, com que ella me contractava, però tot i així ho vam fer tot legal i tot com tocava, però és vera que precisament perquè era ma mare sa qui era sa tenda, va dir no te'n vull ensenyar jo perquè m'ho posaran nervioses ser dues. Per tant, des d'aquí li dono una posada a Ana Francisca, que és la dependenta que teníem a sa tenda també, que va ser ella realment sa qui m'ha ensenyat a despatxar.
0: Ah, mira.
1: Sí, i no va... I després, quan ma mare ja va com estar més en jo i va tornar de vacances, que diguéssim, jo ja en sabia. Ja estava ensenyada.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí, i record molt sovint que ses madones me demanessin coses que jo no sabia que eren, però per sa cosa de sa vergonya o dir jo en sé, record que me ficava darrere com en el magatzem i me posava a mirar com si Messi m'il·luminava que eres fill de Palestina i no ho sabia. Palestina encara no ho sé ni dir.
0: Com és? A una merceria si demanant fill de...
1: No ho sé, ara he dit un
0: noi. Palestrina.
1: Palestrina, no sé. O que si Dàlia, que si tal. Bé.
0: Però va ser la primera feina d'Anna Maria Antònia Miró a la merceria de casa seva, de sa mare.
1: Exacte.
0: Jo crec que els negocis familiars són primeres feines per molta gent. 971-13-99-00, si mos voleu explicar quina va ser la vostra primera feina. Avui... us recordam, sobretot per fer memòria, en perspectiva de quin ha estat el recorregut per arribar en els drets laborals que tenim avui en dia.

0: que no s'han d'oblidar. Recordeu quines condicions vareu fer la vostra primera feina? Ja sabeu, de tenir-se línies obertes.
1: I tu, Ines Mateu, quina va ser la teva primera feina?
0: I de, mira, jo també va ser un negoci familiar perquè hi va haver una època que els meus pares tenien un bar i vaig fer feina allà i jo record, no tenia contracte ni res, ara ja ho poden dir perquè ha prescrit. Però sí, i feia les hores més avorrides, que no venia ningú, i ara, ara pens, me devien posar aquelles hores perquè no se devien fiar. I com que sabien que no vendria ningú, me deixaven al migdia que no venia ningú.
1: Qualcú hi havia de ser a guardar, no?
0: Exacte, a guardar. I record que venien senyors i me demanaven qualque cosa. Per exemple, jo a lo millor no sabia que era un rebentat en aquell moment. I m'ensenyaven com ho havia de fer. I jo era menor d'edat. Però bé, són aprenentatges.
1: Sí, no? Els anys 90 en aquella època.
0: Exacte. I de, avui, per cert, durant tot el programa vos farem aquesta pregunta, però ja vos podeu avançar que també connectarem en la Fira de la Flor. Avui, dia 1 de maig, se celebra a Costitx, una de les fires més reputades de Mallorca, més espectaculars per la seva decoració, engalant en el poble en flor, Costitx en flor, ahir connectarem, i és per això que ara vos posam Flowers, de Miley Cyrus. Mira que ben duit.

0: I ara estava pensant, Maria Antònia, quina va ser la primera feina d'allò que diuen de
1: El
0: lo
1: teu,
0: teu.
1: exacte.
0: Quan tu has començat un ofici, a vegades és una primera feina de forma molt natural, però després, quan en altres casos, si estudies una carrera o tens una formació, després a vegades costa trobar feina d'allò que has estudiat, no?
1: Exacte, d'aquestes feines que no és com qui dia acaba sa carrera i ja t'han enxufat. Jo vaig estudiar comunicació audiovisual, que era com aquest aspecte, aquest fum de dir que faré, que és de lo meu i com ho trobaré. Jo vaig tenir la sort de fer pràctiques i ja m'ho han
0: Clar, això
1: enganxat.
0: sol passar.
1: Sol passar i és en els

0: Festival de Cine de Major Docs, que
1: Ah,
0: és
1: mira.
0: Festival de Cine Documental de Mallorca, super recomanable. En tot cas, sí, i me'n record que era com, de cop, un, que s'obri un univers de dir, clar, i això ara se fa així
1: Que bé.
0: i tot es sents per formar que saps què fas i al final sí que saps què estàs
1: La
0: fent.
1: màgia de les primeres feines.
0: Sí,
1: Ja sabeu...
0: i la por que te dona tothom la primera vegada, jo
1: Sí, bé, a
0: crec.
1: vegades no, a vegades trobes, per desgràcia, en gent que potser no t'ho posa del tot fàcil quan són les primeres feines. Avui vos demanam aquí a Ivetra Ràdio, entrant amb olivetes en aquest 1 de maig, quina va ser la vostra primera feina i què en recordeu? 971 13 99 00. Continuem aquí amb olivetes.

0: amb trambolivetes amb Vines Mateu.
1: Continuem entrant amb olivetes en aquest dia 1 de maig amb tot vosaltres, Ximoso, permeteu-vos des d'aquí, des de IB3 Ràdio. I ara, atenció, perquè la història del polvorí de Porreres reviu a través del teatre.

0: l'Espanya de la postguerra, a principi dels anys 40, els militars varen decidir construir a la punta més alta de Porreres, el Puig d'en Femella, un polvorí. És a dir, un magatzem de munició i material explosiu.
1: Després d'una dècada en construcció, l'any 1957 es va inaugurar un complex i un túnel d'un quilòmetre. Sempre hi havia un petit destacament d'una vintena de soldats i era una destinació vinculada a la mili. Pel poble de Porreres, el lloc va passar a conèixer-se el Puig dels Soldats.
0: El Puig dels Soldats, era així com va passar-se a conèixer aquest puig, el més alt de Porreres, on va militaritzar-se, que va militaritzar-se de cop i amb el temps. I en tot aquell context, aquell ecosistema, ara se recrearà a través del teatre. I ho farà allà mateix. Allà on gent com en Marc Rigo coneix tan i tan bé. Marc Rigo, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Marc, tu has documentat la història d'Espolvorí per fer aquesta obra de teatre, que ara en parlarem, però tu personalment ja sabies moltes coses d'Espolvorí perquè hi vares fer la mili. Què recordes d'allò? Com mos l'hem d'imaginar per qui no el coneix?
2: Bé, jo en tinc un record especial perquè, com bé dius, he fet servei militar, m'hi vaig passar 10 mesos i moltes guàrdies, jo era estafeta, que era conductor i feia guàrdies de conductor, no feia guàrdies d'armes, però m'hi vaig passar moltes hores allà dins. Vull dir que el record ja el coneixia bé, perquè una vegada que va al servei militar per contacte no hi tornes a entrar, perquè evidentment no tenen raó de ser, i te'n desprens fins que un dia, per casualitat, un dels membres de la companyia, en Llorenç Llanaves, passava per allà i va tenir l'ocurrència i diu a lo millor aquí podríem fer una visita teatralitzada i a partir d'aquí varen començar.
0: En Marc parla de la companyia Mai Som Tots Teatre, que ara seran els encarregats de recrear amb una obra que s'estrenarà dia 8 de maig, és a dir, d'aquí una setmana, aquesta vida que hi havia en Espolvorí de Porreres. És una obra dramatitzada de visita, ja ho dèiem, interpretada per el grup Mai Som Tots Teatre i dirigida per la Margalida Estelric. Hola, Margalida, bon dia.
3: Hola, bon dia, com estàs?
0: Molt bé. Margalida, la intenció és recrear tot allò que passava en Espolvorí?
3: No ben bé. Vull dir, bé, la intenció és mostrar al públic i explicar la història d'aquell lloc, com va anar, com va ser, que també vegin els espais que se feien servir, com anava, i a la vegada està tenyit d'altres petites obres o sketches, com li vulgueu dir, que no recreen, no seria un format de la història de la puta mili, perquè m'entengueu, o sigui, no recreen històries que haguessin passat, sinó que proposa, a la vegada que viatja a través d'Espolvorí, un viatge per molts aspectes relacionats amb tota aquella època en què Espolvorí va estar en actiu. Vull dir, mos trobàvem en conflictes generacionals, després de segles, mos trobàvem en clowns, mos trobàvem en els efectes de la guerra, que a vegades, quan hi ha una guerra, la gent canvia el seu valor, no? Allò que mai te pensaves que tu faries, no te queda més remei i ho fas. També fem una passada per l'Alzheimer, que és una cosa que té tanta relació amb els records i amb les coses que han estat. També ens trobàvem en els conflictes d'aquella època de les dones que podien quedar embarassades, quins problemes tenien, i finalment també que vam caminar, no?, com aquesta degeneració, no?, d'Espolvorí, d'ençà que se va abandonar, en la degeneració d'aquella gent, no?, que va viure en aquesta època, que ara ens trobàvem que som un poc aliens a la nostra realitat. Me refereix que vàrem viure d'una manera, encara en la tecnologia, també ha quedat tot soleta, un poc com Espolvorí. I tot això són petites obres que la gent s'anirà trobant durant la visita, mentre se'ls està explicant i mostrant com funcionava i com era tot aquell espai.
0: Que interessant. Moltes històries, idò, molt de personatges. Marc, jo no sé si tu recuperaràs el personatge de ta foto.
2: No, exactament. Saps? Són de categoria.
0: Perquè, Marc, tu també, a banda de documentar, també formes part de la companyia.
2: Sí, som un dels membres fundadors i he tingut qualque temporada que per situacions professionals està com en stand-by, però sí, des del principi això.
1: I clar, Margalida, com heu trobat aquest punt entre el que us explicaves, el rigor històric i a la vegada poder dramatitzar i que tingui aquest valor també artístic?
3: Dins el rigor històric hi va fer una feinada amb Marc, que també va veure, bé, us ho explicarà millor ell, però també va agafar fonts de gent que realment va viure espolvorí amb actiu, a part de la seva pròpia experiència personal, com bé ha contat. I després la meva feina ha estat donar-li un caire, una dramatúrgia a tota aquesta informació i a la vegada, pues això, tenir-ho per proposar en el públic no només un viatge a un espai militar, sinó també un viatge per tota aquella cosa emocional i de records que va suposar tota aquella època.
0: Marc, queden testimonis vius, imaginem com ha estat la feina de documentació sobre Espolvorí.
2: Bé, jo, com ja t'he dit, per fet que ja he fet el servei militar, jo coneixia molt, bastant bé la història, a més, de la memòria de moment no me falla i me'n recordava molt bé de la infraestructura, de com la distribució dels túnels, les seves naus, de la boca de l'oest, que és allà de la muntanya, la instal·lació del quarter, tot això ho tenia molt present. Però després hi havia detalls del dia a dia, del funcionament, que evidentment se m'escapaven i per això pues, vaig tenir dues o tres entrevistes amb en Joan Sorell Mora, que va ser el darrer comandant d'Espolvorí, que és va acabar en sa graduació de subtinent i és un veí i natural de Porreres i veí de Porreres de tota sa vida i jo, quan jo era sergent primer, que era suboficial, i me vaig entrevistar amb ell perquè me comentàs aspectes tècnics del tipus de munició que s'aguardava, del mecanisme o de la freqüència d'entrada i sortida de munició, quina destinació tenia aquesta munició, com funcionaven les guàrdies, etcètera, etcètera. I després també com va funcionar quan jo ja no era, és a dir, quan ja se va professionalitzar l'exèrcit, etcètera, etcètera. I tot això, aquesta informació, em va proporcionar ell en diverses entrevistes.
0: Quin privilegi. I a banda dels testimonis, Marc, com veia el poble de Porreres aquella zona militar? És a dir, quan éreu petits, vos deien que era perillós perquè hi havia explosius, o els soldats baixaven en el poble, no ho sé.
2: Això és curiós, perquè això m'ho ha contat també en Joan Sorell, el subtinent, que en el principi, quan se va construir Espolvorí, hi havia temor a la població de que tot allò explotés, que fes un pet. Vull dir, i en diverses ocasions, el comandant del lloc va haver de baixar en el poble a fer pedagogia, explicar que la instal·lació era segura i que no havien de tema de res. Però, en general, me contava en Joan que Espolvorí sempre va tenir molt bona acceptació en el poble. Vull dir que era un equipament de fet, hi havia, clar, tots els soldats que eren peninsulars que després, moltes vegades, interactuaven amb la gent perquè baixaven en el poble a passar les estones de lleures i fins i tot se varen fer parelles
0: Ah,
2: d'aquesta
0: mira.
2: relació entre persones. I que sempre, diu, el Polvorí sempre va tenir molt bona acceptació. I quan feien compres, tot el que podien consumir en el poble, ferreteries, drogueries, carnisseries, fons, etc., sempre que podien, feien gasto en el poble. Evidentment, també havien de dur coses dels quarters de Palma de referència, però vull dir, hi havia una molt bona relació i una gran acceptació d'Espolvorí per part d'Esporres.
0: Clar, perquè ja devia ser com un poble dins un poble. Realment, què hi passava ja? Perquè se limitaven a guardar munició i material o realment hi havia una vida, no? Un ecosistema? Ells menjaven, suposo que hi havia un menjador.
2: Sí. Bé, primer que sempre va ser un quarter petit. Quan hi havia màxim de gent, hi havia 50 soldats. I normalment no n'hi havia tants. Vull dir que en ser un quarter petit era un ambient molt, molt familiar. I clar, dia a dia era la feina de tenir... hi havia un perímetre encerclat de fil ferro, i després se varen posar a reixejar amb alarmes, càmeres de vigilància i tal, i la feina de la tropa era primer vigilar i controlar els accessos en el recinte, que no hi hagués cap incursió no autoritzada, i després el control de temperatures perquè l'ambient a dins les naus de munició fos adequat, neteja, manteniment de les instal·lacions, etc etc. I els interns quedaven a menjar i a dormir allà, i els estens que quedaven allà era perquè la tenien guàrdia i allà perquè estaven arrestats i havien de quedar allà fent que se'ls donava permís. Vull dir que hi havia servei de bugaderia, i això, un servei de menjador, un servei de cuiner, tot això ho feien els propis soldats. Fins que se va professionalitzar, que ja se va d'externalitzar quasi tot el que no fos servei de vigilància, diguem, de guàrdies d'armes.
1: I Margalida, com ha estat aquest procés, clar, de fer una obra de teatre tan centrada a un espai? Imagina que i després per inspirar-te, i deus haver passat molt de temps, no? Com, quina energia creus que se respira ara, o de quina manera t'has relacionat amb l'espai per poder després crear l'obra?
3: Bueno, a mi també el que m'ha inspirat molt és en Marc i la gent que ha passat per allà, no? Perquè després, quan, jo què sé, d'aquí on jo vist, de Sant Negre, també un home que havia fet, que també havia fet d'estafeta, justament com en Marc, però molt d'anys abans, t'ho compten amb aquella emoció i aquella il·lusió i aquesta cosa, perquè, clar, a mi la vida militar és que me quedava, però, a anys llum. I d'entrada, ostres, ho vaig patir una mica, perquè me costava entrar i això, però a poc, xerrant amb ells, després ja arran de ser, perquè jo és que ni m'ho imaginava, clar, en Marc el tenia molt viu i molt present, però és que jo no, però jo era un lloc totalment, no sabia on anava. Doncs ara la primera visita sí que ja el vaig tenir més present i després a poc anar escrivint, ara per exemple demà hi tornem a fer ja assajos quasi els darrers assajos i això, i a poc en els espais, quan el visites, clar, deixes que cada espai t'inspiri o t'ho dugui, no? O que, ui, que podria passar aquí? I a partir d'aquí, pues, anar desenvolupant els personatges i també les situacions en què se podrien trobar en aquella època els diferents personatges que traïm. Per això, ja, el que ja he dit, ui, tots els personatges que surten són allò de crear, és a dir, qualsevol similitud en la realitat és pura coincidència.
0: És casualitat.
3: En canvi, tota la part d'història i tot això sí que està molt ben documentada per la feina que, com hem explicat, en Marc.
0: I no sé si a la ficció hi trobaran gent del poble, també, Margalida. Personatges que no són militars, o de dins la vida de...
3: Sí. Trobam personatges que, en certa manera, d'una manera o altra, s'han relacionat amb aquell polvorí, no? Qualque cosa que ha pogut passar. El que passa que ja t'he dit que són totalment ficció.
0: Perquè, Marc, allà hi feien feina picapedrers de fora i gent del poble, també. La gent del poble hi anava a fer feina, gent de fora hi venia a fer feina...
2: Quan ell era atent de servei militar obligatori, intentava treure el màxim profit de les habilitats de cadascú, dels soldats. Si un venia i feia de picapedrer, pues les reparacions anaven a compte seu. Si qualcú tenia idea de cuina, se n'anava cap dret a fer de cuiner. Si qualcú sabia d'electricitat, de fontaneria, també. Totes les feines de manteniment, pràcticament totes, se feien per els propis soldats. Vull dir, i si no en sabies, n'aprenies. Vull dir, per exemple, feines de neteja, evidentment, tothom sap fer net. Pintar també és una cosa que és molt fàcil de fer, o si no, s'aprèn molt aviat. I ja t'he dit, pintures, reparacions mecàniques i això sí que se duen en els tallers d'alt, però canvis d'oli, per exemple, dels vehicles, reparacions de manteniment, anaven a càrrec de soldats. Després, quan se va professionalitzar, sí que ja se va externalitzar tot, pràcticament tot, per no dir 100%, menys tot el que era pròpiament guàrdies de vigilància i d'arma.
0: Clarament, Marc, aquest projecte ajuda a recuperar la memòria històrica local, en aquest cas de Porreres.
2: Jo crec que sí, que, clar, és una infraestructura molt peculiar, perquè la gent no s'ho troba en això, vull dir, i està allà arraconada perquè ningú li treu... Bueno, l'Ajuntament comencen a treure-li el profit, fent visites d'escoles i això, i també volen que els projectes de futur que pugui ser un casal de colònies, perquè se pugui recuperar pel poble. Però a dia d'avui és una infraestructura que està infrautilitzada i desconeguda per la majoria de la població. I crec que amb aquesta proposta, pues, aconseguirem això, posar-li llum i que la població, la ciutadania en general, no fa falta necessàriament de Porreres, la puguin conèixer amb una institució a través d'un viatge teatralitzat que pensam que serà molt interessant. Uh-huh.
0: Uh-huh. Margalida, com teniu pensat aprofitar aquest espai? Perquè tenc entès que és enorme, eh?
3: Ah, sí, però això serà com a sa sorpresa. Mm-hmm. Sí que el transitarem tot l'espai, 1.200 i pico de metres que té el túnel, tot, a fi de que la gent, quan surti de veure l'obra, s'anirà amb una visió total de tot aquell espai, de les instal·lacions que hi havia, i bueno, esperant que també surtin engrescats i que hagin disfrutat d'aquest viatge. De manera també de fora se trobaran amb un petit càtering per disfrutar de l'espai natural, no només de les instal·lacions, sinó perquè també és un puig que i les vistes i tot, que és un plaer estar per allà.
1: Mm-hmm. I no sé si ho podeu revelar, però quina part de la vida del Polvorí creieu que sorprendrà més en el públic?
3: No ho sé.
2: Mem, per les persones que hagin fet Emili, serà molt bo d'entendre. Ara, per la gent que no hagi, que ja és més jove, o les dones que no el feien i això, ho coneixeran, tindran una visió de dins, de com era el dia a dia dins el corte, una mica també de paròdia, vull dir que no és rigor històric, però te permetrà conèixer com funcionava horaris, quines feines feien els soldats, com s'articulaven les guàrdies, la vigilància del recinte, els accessos en el túnel, etc.
0: Uh-huh. De fet, Marc, ara xerrant ja de coses una mica més serioses, si van registrar accidents, tenc entès, no, també?
2: Sí, quan se va fer l'excavació, de tenir en compte que se feien excavacions amb barrubins, s'empleava dinamita, explosius per fer la perforació. De totes maneres, el treball no se feien de qualsevol manera, anaven en la direcció del cos d'enginyers militars. Vull dir que, però per fer l'excavació se va emplear personal civil vengut de la península i treballadors de Porreres, però estem parlant dels anys final dels 40, principi dels 50, la tecnologia era sequera i era bastant habitual que hi hagués accidents i fins i tot n'hi va haver un de mortal.
0: Ostres, ja mira, bon dia també per reivindicar una mica que és important la seguretat laboral. De fet, el poble de Porreres ha estat sempre molt treballador. Marc, ara ja me fico en un altre jardí, però jo recordo ara la carretera de Montición,
2: sí,
0: que la vareu fer en un dia.
2: Bueno, la vàrem fer, perquè nosaltres, hem de dir que nosaltres som solenitzers. Aquest fitxo ja m'ha fora camp.
0: Ara ja...
2: Hem intentat,
0: d'acord.
2: Ser molt curosos en no oferir sensibilitat per fet de

0: que anem a fer aquesta producció,
1: bé, tu vares fes a Mili ja, estàs a
0: Sant Jordi,
2: tens estiquet.
0: Però vull dir que sí, que efectivament sí que la batalla de Montición és coneguda per això, perquè se varen juntar els porrerenys i en un sol dia la varen fer.
1: Marc, ara ja tornant a espolvorí de porreres, el tancament definitiu se va produir l'any 2011. Això vol dir que tampoc fa tant.
0: No fa tant, efectivament.
1: I a més, envoltat una mica de polèmica, perquè sabeu que el Ministeri de Defensa li va costar entregar les claus a l'Ajuntament.
0: Sí, això sí. O sigui, bé, se va entregar, se va finalitzar perquè hi va haver un procés de cada vegada, o sigui, el polvorí en temps de pau, diguem, la munició s'empleava bàsicament per maniobres militars. I les maniobres se feien bàsicament a Cabrera i després amb bateries de costa, en els Xats Salines, en els Xats Blanc, etc. I clar, tot això va entrar en declivi perquè l'any 86 va ser el darrer any que se varen fer maniobres de Cabrera i després també les maniobres de tir de les bateries de costa també se varen anar clausurant i clar, la circulació de munició cada vegada era menor i se varen reorganitzar les infraestructures militars fins que es va decidir que s'havia de poder prescindir d'espolvori. Se va tancar i... Però llavors l'Ajuntament, en Francis Chamorro, ja davant del consistori, ja tot d'una varen iniciar gestions o converses amb el Ministeri de Defensa per intentar recuperar el polvorí pel poble, però de tot d'una no va ser fàcil perquè hi havia, no sé si hi havia un possible comprador que era estranger que volia comprar per fer supòs que residència o això, I el Ministeri no el volia entregar a l'Ajuntament, però aquesta possible venda se va frustrar perquè en ser una àrea natural d'especial interès, qualsevol modificació de les instal·lacions, les autoritzacions ambientals són molt complicades d'obtenir i per això no varen poder vendre amb aquest propòsit. I a partir d'aquí van anar avançant les negociacions fins que l'any 2019 se va subscriure un conveni entre l'Ajuntament i el Ministeri de Defensa per cedir el polvorí a l'Ajuntament per 75 anys. I ara estan en procés per un possible ús de les instal·lacions com a casal de colònies per poble i també hi ha un interès en fer-hi com un cert centre d'interpretació del massís de Randa. El massís de Randa ja fa tots aquests putxets que en revolten el polvorí i que van fins en el santuari de cura, diguem, la muntanya de Randa, això és el massís de Randa, i el que se voldria fer és això, un centre d'interpretació de tota aquesta zona natural. Però també és complicat perquè per obtenir aquestes autoritzacions per fer obra allà dins és difícil i estan en procés amb això.
1: Seria una molt bona proposta a un espai educatiu, ambiental, de lleure, també com a casal de colònia, se n'ha parlat. De fet, allà, en el polvorí de Porrera, s'hi fa una cursa molt popular pels aficionats a les curses de muntanya, que és la Pólvora Trail, que de fet se va fer just fa unes setmanes. Vull dir que és un espai...
0: No, la setmana passada.
1: Exacte. No la degueres córrer, tu, Marc?
0: No, ja no som. M'agrada córrer de tant en tant, però no som de
1: competir. Molt bé. Margalida, com a directora de teatre, ho has dit molt bé, la món militata quedava ben a lluny, però que has après o que t'endús d'haver fet feina amb en Marc colze a colze per dirigir aquesta obra?
3: Clar, jo, en Marc m'ha ensenyat tota aquesta diguem, disciplina de moviment, de no, ara aquí s'ha de dir art, ara aquí s'ha de dir escoltau, ara aquí s'ha de posar dret, la volta que es fa.
0: La Margalida troba que som un poc friqui, eh?
1: Que li encanta. En quin sentit, Margalida? En quin sentit?
3: Sí, a ell li encanta i clar, i jo me n'aprofit, perquè a mi això quan se diu, això quan se fa, o jo a vegades suggeria qualque cosa, perquè clar, el meu referent eren les pel·lícules, tampoc no teníem... I ell, no, això no és així, això és així de sa, o que anaven així, o els galons van aquí, o aquest se saluda així. I a poc, doncs, he pres tot això, no? Tot aquest món d'aquesta disciplina, d'aquesta manera de fer, i que això que a mi m'apareixia com a una cosa horrible... De cop i volta te n'adones que la gent que ho ha viscut ho recorda amb nostàlgia. no com a... Així com, per exemple, Pontura Gent, que va fer servici a Gran Cortès i que ho va passar malament, de fet, la gent demanava espolvorí quan havia de fer servici, no? Era com a cercant enxufe, o s'encant tenir bo per poder anar allà, perquè realment jo crec que els que van estar allà ho varen disfrutar, i així se veuen en Marc, que li inspira genotuet cada vegada que hi anava, i mos conta, perquè jo aquí vaig fer, perquè jo aquí vaig estar, i perquè aquí hi havia, perquè allà no sé què. I clar, i tot això pues, a mi me carrega, no? Me carrega les piles a l'hora d'afrontar tot aquest món.
1: Home, sempre són records de joventut, no, Marc?
0: Sí, exacte, sí. Jo no és que fos un forofo de la mili, ni molt manco, perquè
3: que sí.
0: ho trobava bastant, és a dir, un temps desaprofitat quan podria fer feina, t'interrompia contracte de temporada, això, si fes estudis... Però quan ets allà dins, és això, que ja fes més un corte tan petit, amb aquest ambient familiar que deia, que hi feia molt bon estar, pues és vera que ho recordes en certa nostàlgia, perquè no dir-ho.
1: I de dia 8 de maig, d'aquí una setmaneta, se podrà reviure tot plegat allà en aquell mateix espai, en Espolvorí de Porreres, recuperant una mica aquest espai que durant molts anys ha estat militaritzat i ara es despobla de Porreres, i la companyia Mai Som Tots Teatre reviurà la vida que allà hi havia durant, a partir dels anys 50 fins l'any 2011, mare meva. Margalida, les entrades volen, m'han dit.
3: Sí, ja estan exaurides, cosa que també per nosaltres és pressió, no? Per poder respondre a tota aquesta confiança que mos fa. I si li interessa més informació, pot consultar la pàgina de Mai Som Tot Teatre, www.maisomtotteatre.com, i allà ja està penjat tota la informació, però sí, les entrades varen volar.
1: I d'una obra dirigida per Margalida Estelric. Moltes gràcies, Margalida, i molta merda.
3: A vosaltres, gràcies.
1: I a Marc Rigo, que forma part també de la companyia Mai Som Tots Teatre i que avui ha estat el nostre testimoni per explicar-nos la vida d'Espolvorí de Porreres. Gràcies, Marc.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Adéu, una ferrada.
0: Adéu, vagi bé.

0: Altres Ràdio és patrimoni.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
3: I que fèieu unes tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
5: Si acabeu de sintonitzar IB3 Ràdio, heu de saber que si mos escoltau és que avui no és un dia faner. Estau entrant amb olivetes en aquest primer de maig amb tots nosaltres i acabant de connectar amb en Marc Rigo i la Margalida Estelric del grup Mai Som Tots Teatre, els quals la pròxima setmana reviuran la vida d'Espolvorida Porreres a través del teatre.
6: I és que aquí amb Olivetes fem entrevistes de pinyol vermell, ben entretengudes i interessants.
5: Ben dit, Maria Antònia.
6: De
5: I per això, avui vos volem informar, atenció, que hem intentat entrevistar en Eugenia Martínez de Irujo.
6: Efectivament, Eugenia Martínez de Irujo, el que és el mateix la duquesa de Montoro, filla de Cayetana Fitz James Stuart, o el que és el mateix la duquesa d'Alba, filla de... Entenem, no?
5: Exacte. I quina pregunta li hem volgut fer a Eugenia Martínez de Irujo per què la volem entrevistar?
6: Home, avui, que és el dia del treballador, li volem demanar a una no treballadora com es du una vida de noble.

0: Li volem demanar a nosaltres, des d'aquí, des de Molivetes, a Eugenia Martínez Airujo, com es du una vida de noble. Però, Maria Antònia, com contactarem amb ella? Aquesta gent és noble, és a dir, molt important.
1: A veure, és ben fàcil, perquè la duquessa de Montoro té una casa a Eivissa i, per tant, hi passa llargues temporades. Basta posar a Google, notícia del 2012, Eugenia Martínez Airujo, vacaciones en Eivissa con su hija, notícia del 2017, Eugenia Martínez Airujo y Narcís Rebollo, nueva escapada a Eivissa, dan rienda suelta a su amor. Això, tot això són titulars reals, etc etc.
0: Però no mos poden plantar de bades a Eivissa i anar-la a cercar. És per això, Maria Antònia, que jo he fet una feina d'investigació prèvia. Raquel Agüeros, la nostra periodista del CODE, Capçalera i Vetres Ràdio, com estàs?
2: Molt bé, però ara m'has agafat així, no sé molt bé de què va això.
0: És que això t'anava a demanar, perdona que te vengui aquí una mica tabalada, però necessito la teva ajuda. I és que estem cercant la manera de contactar amb Eugenia Martínez de Airujo. Nosaltres tenim un objectiu avui i és demanar-li com es du una vida de noble. Tu sabries com contactar amb ella?
2: Mira, jo sé que ella té molta relació amb l'illa d'Eivissa, fins i tot la duquessa d'Alba passava a lo darrer ja no, perquè ja estava molt major, però ha passat molt d'estius a Eivissa. Clar, jo pensant, dic, segur que en Carlos Martorell la coneix.
0: Hem de contactar amb en Carlos Martorell, perquè allà a Eivissa, tant sa mare, la duquessa de Alba, com Eugenia Martínez de Airujo, han fet precisament vida de noble.
2: Clar, hauríem d'explicar exactament què vol dir tenir una vida de noble, no? Supos que tu te refereixes a néixer certs privilegis que no tenim la resta de persones, no? És vera que és molt cridaner sempre veure els famosos i més els nobles, sempre estan per tot, no? I tu dius, i quan fan feina aquesta gent? Perquè de vegades aquesta és la pregunta que te fas. És vera que ells tenen molta relació també amb marques, amb firmes de roba, de joieria, per exemple. I ella, per exemple, en Eugenia, ha estat imatge molt d'anys. Són feines més diferents, no? El que estem avessant nosaltres, per exemple, una feina d'oficina de 8 a 3. Pues això segurament no ho coneixen, però clar, és on han nascut i com han viscut.
0: I Eugenia, què feia per a Eivissa quan hi anava? No sé si encara hi va.
2: Jo crec que ara ella du una vida més discreta. Quan la duquessa d'Alba era viva, sempre sortien, jo me'n record sempre la imatge, de, fins i tot quan era petita, una imatge, no era exactament una porxada, sinó era una porta com d'alumini que tenien així, jo crec que era un poc per protegir casa seva, i la duquessa d'Alba sempre, mai se va amagar de baixar la playa i fins i tot anava en biquini, no? Quan era molt major, en això sempre la duquessa d'Alba era molt pionera. I també te dic, si le demanes, no sé si el coneixes, en Vicente Ganesa, que té una tenda, és un d'aquests hippies, ja és gran, i té una tenda que du roba així molt eivissenca, no? Perquè tothom ens entengui, estic segura de que li ha comprat coses ahir també.
0: Sí, eh? Perquè és vera que aquesta senyora, quan anava a Eivissa, se posava en els a l'ambient, no? Anava de blanc, li agradava anar a les festes.
2: Sí. Jo crec que, tot i que és vera que la duquesa d'Alba era una noble i la duquesa de Montoro, que és Eugenia Martínez de Airujo, també, jo crec que encara en un poquet més la part més hippie, més desenfadada, potser, no? De la rectitud que de vegades inclou el paper que ells desenvolupen, no? La seva vida, o a la seva educació, també.
0: Sí, perquè els seus germans són una mica més estirats.
2: Semblen més estirats, sí, sí. No els hi conec, diuen que tots són molt cachondos en el sentit que són molt propers, no? No tinc dubte, però jo personalment no els conec. Jo crec que si fem una volta per Eivissa, traurem cosa més aviat que tard.
0: I com que ella és més oberta de totes, nosaltres aconseguirem xerrar amb ella, estic segura.
2: Estic ben segura i pel que necessiteu som aquí.
0: Gràcies, Raquel.
2: Gràcies a vosaltres.
0: La Raquel Agüero és companya periodista en moltes vegades, en moltes ocasions, periodista del COE, i tenia informació perquè mos ha donat un parell de noms que han de mencionar quan anem a Eivissa per trobar en Eugenia Martínez de Irujo amb l'objectiu de demanar-li com es du una vida de noble.
1: Exacte. En concret, hem d'anar a Casa Ofabaguera. Quan Raquel Agüero es fa referència en aquella porta d'alumini de sa casa d'Eivissa, és precisament sa casa Ofabaguera. Una casa que fas nom en honor en el poeta eivissenc Isidó Macàvic i que, segons la revista Vanitatis, té un estil boho chic a peu de platja. Sa casa en qüestió la va fer la duquesa de l'Alba l'any 1980, a Punta Galera, prop de Cala Salada. Una que, segons la revista, queda molt lluny de la magnificència de les altres propietats dels Alba. Hem de dir que la Wikipedia en castellà posa casa Ofabaguera entre parèntesis Alfàbrega en Eivissenco. Tanca parèntesis.
0: Bueno,
1: i després dona Eivissenco i dona blau i dona derivar a pàgina web de Wikipedia respectiva.
0: Per si no sabientes,
1: casa...
0: Ofabaguera. Tu com creus que deu ser d'una vida de noble?
1: Jo crec que deu ser terriblement agotador. Al final fan una feinada i clar, jo la veritat és que cap amb... No, vull dir, jo què sé, no m'ho puc ni imaginar, però crec que a vegades no és tant la feina, però saber que valen les coses te dona un pot de felicitat, no? No ho sé.
0: És que és una filòsofa.
1: Mos han de sentir agraïts i el meu, si ho has tingut tot, no saps apreciar res.
0: Ben dit, Maria Antònia. Molt bé.
1: I tu com creus que deu ser tenir una vida de noble?
0: Una mica avorrit.

0: entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
4: misteris. Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
0: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.

0: Bueno, Cori, reina, perquè avui és el dia de les flors. Primer dia d'un maig primaveral i també dia de costitx amb flor. A costitx, una fira que enguany compleix 20 anys i, de fet, és una fira en la qual el poble s'engalana, el poble queda espectacular, colorit i, sobretot, engalanat gràcies a la feinada de tots els veïnats i veïnades que s'hi posen durant tot l'any, com, per exemple, veïnades com la Rocío. Rocío, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui és un dia gran, no és vera? Ja has sortit.
1: Sí, sí, sí, ja he sortit. Tots els costitxets sortim molt de matí. I hi ha moltíssima de gent que, gràcies a tota la gent que ve, el poble fa aquesta festa tan grossa.
0: Sortiu prest abans que vengui tota la gentada, no és vera?
1: Home, claro, exacte. Solen sortir més prest, fem una volta de pel poble, berenam, i llavors es gaudim de tota la gent, i que és moltíssima ja la gent que hi ha, i molt agraïts a tota la gent que ve, perquè gràcies a ell també fem tota aquesta feinada i aquesta festa.
0: I enguany 20 anys, no sé si tu personalment has participat cada any, Rocío, quan t'has anat engrescant
1: sí,
0: participar
1: sí,
0: en la decoració.
1: Sí, he participat cada any perquè el meu home era costitxer d'arrel, jo som costitxera dotada, però de fa 47 anys, i sí que hem col·laborat sempre en tots els actes del poble, perquè Costitx és un poble molt festós. La gent és una gent que li agrada molt fer festa i, de fet, veu tota aquesta feina que feim tots, entre tot el poble, que per això surt tan bé la fira.
0: Un poble en comunitat, sobretot per fer aquestes decoracions que feim. Què heu fet enguany vosaltres, Rocío? Què t'ha tocat a tu?
1: Bueno, nosaltres enguany hem fet la flor de Matlé. Hem fet com un homenatge a la flor de Matlé, les dues places, la de l'Ajuntament i la de Jardí, i hem muntat a Matlé. A Matlé, clar, amb flor artificial, evidentment, que no ho pareix, però tot està... Vull dir, tot ho hem enfocat cara a Matlé.
0: Preciós.
1: Matlé, etcètera, i ha quedat molt guapo, molt guapo.
2: Que bé. I, Rocío, de fa 20 anys a ara, has vist que hi ha hagut més participació? Ha anat creixent, la fira, o sempre ha estat igual de multitudinari? Com has vist el pas dels temps?
1: No, hombre, en el principi hi havia menys gent, la gent va començar a venir, i cada any hem anat a més, fins que hem arribat a un punt que és com a molta de gent que ve. Molta de gent, saps? No, hem fet molt de progrés, la veritat.
0: I sobretot perquè...
1: La gent ve de totes les bandes, de tots els puestos de Mallorca.
0: I sobretot perquè és que queda impressionant el poble, perquè cada carrer, si ho dic bé, s'encarrega d'enganar-lo, no és vera? I vos hi posau amb un any de marge, segons tenc entès. Com funciona l'organització?
1: Exacte, sí. Ara nosaltres avui disfrutem de tot això, però ja te puc assegurar que demà passat demà ja hi ha gent, cada cap de grup,

0: que ja comença a filar el que podem fer per l'any següent.
1: Mare meva.
0: I clar, ja comença a haver reunions, de tot això també surt molta d'amistat i molta d'unió, és que res, perquè se fan sopars, s'ajunten i tenim tot l'any com a un contacte entre tots, saps què t'he dit?
1: Sí, sí, genera molta germanor, germanor. I d'on
0: efectivament.
1: D'on traïs les idees? No les acabeu?
0: Bueno, ja costa un poc, eh? Ja costa un poc, que cada vegada ja se cursen les idees. Però bueno, sempre entre tots hi ha qualcú que li surt qualque cosa.
1: Bé, idò, Rocío, per qui no mos puguem apropar avui, a veure, amb el les, però també que has vist, que t'hagi agradat.
0: Mira, tenim un carrer de xutxes, per exemple, que hi ha piruleta, xutxes amb flors, ¿vale? Espectacular, que tots els nins volen anar a aquest carrer. Tenim també un betlem, que pareix que està tot en flor, saps? Que és molt original, també. Molt guapo, està fet de ball un pontet que tenim, molt guapo. Llavors també tenim benllineres, un carrer que tenim benllineres amb flors, vale? Hem posat un cotxe ple de flors i s'han fet sortidors amb benllineres. A un altre carrer de cactus fets amb plats i amb molt de temps de feina. Bueno, no sé, ara no se m'ocorreix més.
1: No,
0: bocamílies.
2: Quina feinada.
1: Coses, la veritat.
0: Bocamílies, també. Tenim tot el carrer Major que està ple de bocamílies i molt guapo. En aquest carrer de xutxes hi ha dues tartes espectaculars. També en Somon de la Flor. En fi, val la pena pujar costitx avui.
1: Idò, sí. En el vostre cas, que heu fet aquests ametllers, que segur que han quedat impressionants, sí. Quin material heu utilitzat?
0: Pues mira, jo, per exemple, bueno, com tots, he agafat una rama de ametller que ja estava morta, ¿vale? I llavors hem començat a ferrar floretes de ametller blanques i roses, i hem començat a ferrar d'una en una, d'una en una, fins que hem muntat un ametller florit.
1: Que bé, que bé, que bé. I d'avui, Fira de la Flor de Costitx, que compleix 20 anys també, un aniversari, Rocío, que dels veïnats preneu amb orgull.
0: Sí senyor, molt orgullosos de ser de Costitx.
1: Que bé.
2: Que bé.
0: Costitx és un poble petit per a una família grossa.
1: Oh.
0: I unida.
2: L'haurem d'anar a veure.
1: Sí. Ara mos ha fet per ganes, no, Rocío?
2: Sí.
0: Molt bé.
1: Molt bé, Rocío, i da moltes gràcies per atendre'ns. Una ferrada forta i molt d'anys.
0: Gràcies
2: a
0: vosaltres. Gràcies. Adéu.

0: aquestes flors, que mos posen contentes un dia
1: exacte.
0: Com avui, un dia primer de maig, primaveral, que per cert, avui no tan primaveral,
1: no? No, s'ha aixecat una mica ennigulat, però bé, segur que ara, a mesura que passis dia, s'anirà aclarint i acostits,
0: sí, que veureu,
1: faurà olor de flor i vida.
0: De poeta. Efectivament, perquè es veu que hi havia una mica de pols en suspensió, estava una mica ennigulat avui, però això ja, és a dir, mos han informat en directe que a Costitx ja hi havia molta, molta cor per entrar en el municipi. Així que, si aneu a Costitx, que val molt la pena, aneu-hi amb paciència, en temps, i sobretot un dia com avui, que és a gaudir de la tranquil·litat del dia.

Patates, en aquest dia festiu, 1 de maig, dia del treball, també dia d'escostits en flor, perquè ara hem parlat amb Rocío i ara és moment de fer una aturada pels serveis informatius d'aquesta casa.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
2: Continuem a IB3 Ràdio, entrant amb Olivetes en aquest dia festiu, dia 1 de maig, avui, en aquest programa, mos demanant també una cosa.
1: Quin color fa avui?
2: Maria Antònia.
3: He de mirar, el color d'esquí...